0: avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia, a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio.

0: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tradicionarius.
2: Punt i seguit.
3: Folk.
1: L'any 2005 es va publicar Les cançons de Mataró 1932-2005, un disc que donava mostra d'un treball de recerca dels anys 30. Reflecteix l'esforç i la cura en què treballava l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'àlbum és un projecte variat i atractiu, adreçat a tots els públics, molt lluny dels documents espessos per erudits. Hi va participar tot Mataró, de corals a grups de rock i de bandes de música a flabiolaires. Tradicionaris punt i seguit avui comença amb el Testament d'Amèlia, en versió dels Analgèsics i el Quartet de Sant Simó. Veu acompanyada d'una insòlita i difícil combinació de flabiols i flautes de bec.

un drama estripat fins al màxim que es canta damunt d'una de les melodies de més bellesa de la cançó tradicional catalana, el Testament d'Amèlia. Avui, Tradicionarios Punt i Seguit dedica un espai a les cançons de Mataró 1932-2005, un CD que es va publicar fent un gran esforç i no ha tingut la difusió ni el ressò que mereix. Ens el va recomanar Liliana Tomàs, la neta del mestre Joan Tomàs, i ens el va aconseguir Dani Álvarez del grup La Coixinera. És un recull de cançons tradicionals catalanes del Maresme cantades per diversos grups i solistes.

0: Sí?
1: Jaume, aquest programa, Punt i a part, quan el fan?
0: Punt i seguit. És Punt i seguit. I l'estan fent ara, ara mateix. Engega la ràdio.
1: Però a quina emissora?
0: La que tinguis més a prop. Corre, abans que s'acabi.
1: Mil gràcies, Jaume.
0: Punt i seguit. No te'l perdis.

El llogater aprofitat, interpretat per la coral La Nota, acompanyada per instruments de vent de l'agrupació musical del Maresme. Una cançó poc coneguda, d'un marit a qui un llogater li posa banyes. El disc que avui escoltem és la reproposta pel segle XXI d'uns materials centenaris recollits als anys 1932 i 1933 pel mestre Tomàs i Esteve Albert, per compte de l'obra del cançoner popular de Catalunya. L'any 2021 va ser dedicat al mestre Joan Tomàs i el 2022 a l'obra del cançoner popular de Catalunya. Per tant, el disc està molt vigent. Abans del llogater aprofitat, havíem escoltat Don Lluís de Montalbà, un drama interpretat pel tenor Josep Fadó i el cello i mandola d'en Rafael Sala. Continuem amb un clàssic del nostre cançoner, La Sileta, un argument amb picardia que ens serveixen a ritme de rumba catalana en Rafaelito Salazar i els seus Paté de Ron. Cançons de Mataró recollides als anys 30 i versionades al segle XXI, avui al Tradicionarius Punt i Seguit.

Banda de música i coral per la cançó Una visita a Sant Mus. La banda de l'agrupació musical del Maresme i la coral La Nota. Una cançó de plec per Caramelles i festiva, arranjada per Ivo Uller en aquest disc Les cançons de Mataró que avui escoltem. Ara un tema pacifista titulat Don Joan i Don Ramon, les 29 llançades, on un fill recrimina a la mare que l'hagi fet anar a la guerra. La versió és del grup Relc i Primavera per la Pau.

Genís Maiola, un veterà de la cançó catalana, conjuntament amb Magda Huguet i grup, recreaven pel segle XXI una cançó recollida als anys 30 pel mestre Tomàs a Mataró. Les transformacions, de la que s'han fet tantes variants a casa nostra i arreu des del temps dels clàssics grecs. L'Hereu Riera és un clàssic de la cançó tradicional catalana que el grup La Coixinera d'en Dani Álvarez en fa una versió amb so contundent del segle XXI, un altre drama que apassionava per la seva truculència.

0: són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Felicitat Casa Nadal.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
0: 39.297.

0: Capítol 2. Felicitat Casa Nadal. La Feli.
1: Abrieron una zanja en el mismo campo, pero así a una distancia. Una zanja para meter los cadáveres que ya no podían quemar, que se acumulaban, porque morían muchos cada día. Estaban a montones. En ese campo de Belsen, nosotras estábamos en una habitación, no sé las que éramos, quizás 600, no sé. Y no había sitio tampoco. Y durante al menos una semana que estuvimos allí, yo me acuerdo que estaba contra la pared, al lado de una ventana, y estábamos así.
2: No tenía sitio para estar, ¿no?
1: Claro, al cabo de un día o dos de estar así, pues tienes que salir por alguna cosa u otra. Y lo que veo al salir, una fila de hombres detenidos como nosotros, que llevaban el traje rayado también, y que llevaban cada uno en la mano un cadáver cogido por el pie o por la mano, no sé, y lo arrastraban en la fosa allá abajo, lejos, que habían hecho la fosa, y otra fila que subían vacíos, que no llevaban nada, y así durante dos o tres días hicieron eso. Claro, al ver aquello, y a mí se me quitaron las ganas de hacer nada, ya me volví para, porque eso hace una impresión muy grande. Me senté otra vez allí y no dije nada. Pero la chica esa, que era muy joven, pues también, cabo de un rato, se conoce que también le pasó lo mismo. Salió y se fue allí y enseguida volvió. Vuelve y los ojos le saltaban de la cara y me dice: ¿Has visto, Feli?
3: ¿L'heu sentida? ¿Has visto, Feli? És ella, és la Feli, la Felicitat Casa Nadal. Per primera vegada podem sentir-la i ha estat gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà. Aquest fragment forma part d'una conversa més llarga que enregistra la Neus Català per recuperar el testimoni de la Felicitat Casa i de 49 dones més i que recull la Neus al llibre de la resistència a la deportació. La Felicitat, la pallaresa comunista membre de la resistència, arriba a Ravensbrück perquè la Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva. Després de passar 5 mesos per diverses presons franceses i 5 dies de viatge infernal en un comboi de bestiar, arriba a Ravensbrück, com ens explica Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: Va arribar a Ravensbrück el 18 de maig de 1944, com tots els presoners que entraven en un camp de concentració perdien la seva identitat, eren deshumanitzats, va rebre el número 39.297. Va ser ubicada a la barraca número 15 i posteriorment, com tantes deportades, doncs va ser enviada a treballar en aquests comandos de treball per contribuir a la indústria de guerra a Alemanya.
5: A Ravensbrück, les dones són destruïdes físicament i emocional des del moment d'entrada. Se'ls desposseix de la seva identitat, convertides en números i sotmeses a condicions infrahumanes. Viuen amuntegades en barracons, pateixen fam, fred i malalties, i les fan treballar com a esclaves sota el constant abús de les guardianes, les aufsegerinen, de qui us parlarem en un altre podcast. És la deshumanització absoluta, com explica la mateixa Felicitat Casa.
1: En ese mismo campo he visto yo también una periodista. Allí, después de las alambradas, que era tan grande, aquello era un campo grandísimo, grandísimo, el campo de Belsen, enorme. Había un montón todavía de cadáveres que habían quedado, quedaron muchos, porque ¿sabes? Cuando llegaron los aliados, pues no habían podido terminar, no habían tenido tiempo. Esa chica, una chica que estaba sentada encima de los cadáveres, igual que eran como un montón de leños, igual que un montón de leña, ¿eh? De troncos, ahí estaba sentada. Se veu que estava fent un reportatge.
3: El sistema concentracionari nazi estableix una xarxa extensa i implacable de camps amb diferents funcions. Camps de trànsit, com el de Drancy a París per a la deportació massiva. Camps de presoners de guerra, camps d'extermini, com el de Treblinka o Auschwitz, destinats a la mort sistemàtica de milions de persones, i camps de treball forçós. També hi trobem els comandos, que són un petit camp de concentració que depèn d'un de principal, o bé escamots de persones deportades que treballen en l'exterior d'un camp en fàbriques o en la construcció d'infraestructures.
5: El 1939 es construeix Ravensbrück, un camp de treball esclau exclusiu per a dones. Una singularitat dins el sistema nazi que subministrava mà d'obra esclava per a més d'una cinquantena de comandos de treball annexos, com en recorda la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones.
6: Ravensbrück està dissenyat específicament per elles, perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina, perquè hi havia tasques en aquells moments que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens.
3: Moltes deportades romanien poc temps a Ravensbrück perquè les enviaven a treballar en aquests comandos externs, a fàbriques d'empreses com AEG, Henkel, Mercedes-Benz, BMW, Skoda o Continental AG. Només són alguna de les empreses que van treure profit econòmic de la mà d'obra esclava de les deportades pels nazis. Moltes altres es van enriquir en aquest període col·laborant amb l'estructura del nacionalsocialisme, com ara Hugo Boss, Allianz, la Fanta de la Coca-Cola, Bayer, BASF o la Volkswagen. Altres companyies van decidir utilitzar directament la mà d'obra esclava dins del camp perquè era més rendible. No havien de traslladar les dones a treballar.
5: Així ho fa la Texlet, que era una empresa d'aprofitament de teixits i cuir propietat de la mateixa SS. Les dones confeccionaven metres i metres de tela de ratlles i per als uniformes militars. També la Siemens. A la fàbrica que la Siemens estableix a Ravensbrück, les dones deportades produïen interruptors, micròfons, telèfons i altres components per a la indústria bèl·lica alemanya fins a l'extenuació. Aquest treball esclau, a més d'explotar-les fins al límit físic, formava part de la brutal política nazi de deshumanització i mort lenta de les dones i dels seus fills i filles.
6: Els nens que van entrar al camp, sí, com qualsevol altre, diguem-ne, target, anem a parlar d'aquesta, ja d'aquesta manera tan freda i tan bèstia, com qualsevol altre target de població concentracionària, si els podien utilitzar, doncs els utilitzaven. Els nens, per les seves manetes petites, com he dit, podien ser molt bons treballadors amb determinades manipulacions, més que de munició, sobretot aquests petits instrumentals elèctrics de l'aviació, etc. Si no, si era una boca més que alimentar i que a més no tenien la fortalesa d'altres tasques, aquells nens morien irrevisiblement de gana, de fred, de malaltia. És evident que no feien res per salvar cap nen malalt. Inclús episodis de nens que són maltractats o estavellats contra una paret, perquè això era una manera també de castigar. No és que específicament anessin a matar nens, és que senzillament els deixaven morir perquè no els interessaven per res, però si podien, que això ja era un gran dany per a aquelles dones. Evidentment, per l'home, que potser, pel pare, que potser estava en un altre camp de concentració, quan ho va saber també era un gran càstig, però és que la mare ho estava vivint en directe. Però, a més, de vegades encara hi havia un càstig més afegit, que era castigar la dona fent mal en aquella criatura.
3: La Montserrat Armengou recull al documental L'Infern de les Dones el testimoni de la Charlotte Kroll, una deportada a qui li toca treballar a la fàbrica d'armament de la Siemens al camp.
7: Pel sol fet de llegir el nom de Siemens encara se'm regira tot per dintre. Els grans teníem els dits massa gruixuts i segons què no ho podíem fer. Llavors ho feien els nens. Lògicament, aquella canalla no podia entendre el que feia ni per què ho feia. I a més, de tant en tant rebien una bona bufetada. Eren nens petits que haurien hagut d'estar jugant en comptes que la Siemens els explotés. Com es pot comprar res de les Siemens?
5: Fent gala del cinisme més pervers, a l'entrada dels camps de concentració es llegeix el lema Arbeit macht frei. El treball et fa lliure.
3: A partir del 44, per les necessitats de la indústria de guerra, aproximadament el 70% de les dones que entren a Ravensbrück són qualificades com a aptes per treballar pel Reich i són enviades a treballar als comandos exteriors.
5: La Felicitat fa màscares de gas al camp satèl·lit de Hannover-Limmer.
4: En aquell moment, doncs, les necessitats, la guerra estava al final, els

0: empresa Continental que fabrica màscares de gas.
1: La Felicitat i fins a 1.000 dones més fabriquen màscares per protegir la població civil alemanya en cas d'atacs amb gasos. En aquest comando coincideix amb la lleidatana Maria Maranges i la seva germana Pepita, les germanes Maranges.
0: A través d'algunes memòries, alguns escrits d'algunes de les companyes de deportació hem pogut esbrinar alguna dada sobre la personalitat i el caràcter de la Felicitat Gasa. Una de les germanes ceretanes nascudes a la comarca de la Cerdanya, les germanes Maranges, posteriorment a seu alliberament, van escriure un petit relat sobre la seva deportació a la Neus Català.
2: La periodista Anna Canyi ens llegeix el fragment.
3: Aquesta noia era d'una energia invencible. Durant el nostre martiri infonia confiança i fermesa. La seva seguretat en la victòria del bé sobre el mal, que els exèrcits aliats guanyarien a la bèstia nazi, influïren en el nostre esperit i ens agafava a les mínimes possibilitats de resistir i guanyar.
2: Segons el testimoni de les germanes Maranges, es fa evident que la Felicitat no era només el nom propi de la Feli. Amb una energia invencible, encomana optimisme i esperança a les seves companyes, l'espurna de la supervivència. Sobreviure és un acte de resistència.
1: I encara hauran de resistir molt més. La Felicitat i les 1.000 dones que formen part del comando de treball de Hannover-Limmer són obligades a marxar a peu fins a un tercer camp, el de Bergen-Belsen. El trajecte que fan sense menjar és de més de 60 quilòmetres. Ella ho recorda així.
4: Porque nosotros nos llevaron desde Hannover, que trabajábamos en comando de trabajo, a Belsen, a pie, naturalmente, como hacía, en columnas, 3 días, 3 noches durmiendo en la arena, donde nos encontrábamos, que se hacía de noche, allí nos aparcaban y a dormir encima, en el suelo. Por el camino venían otras columnas, nos cruzábamos con algunas otras columnas de hombres, ¿eh?, que los conducían a otro campo. Eso lo he visto yo, cuando los había que no podían andar, ya no podían más, como nosotras también. Y a los que ya no podían andar más, había los capós con un palo así de largo, le a palos para que caminaran. Y cuando alguno no podía andar más, pues se quedaba tumbado en el suelo. Y venían los alemanes atrás y con la pistola los acababan en mitad del camino y se quedaban. Eso, claro, eso lo hemos visto. Y nosotras también habíamos tenido un poco de cansancio, de agotamiento de eso, ¿sí? Y claro, eso nos pasó. Esa misma chica, la Mónica, pero que no sé cómo se llamaba, nada más Mónica, pero no sé, otra cosa. Bueno, pues esa misma chica ya no podía más. Ella dijo, déjame, yo me es igual, ya no puedo andar. Ya no puedo andar más, me es igual que me maten. Y yo digo, por la mujer, ¿no? Y la cogimos, yo la cogí por un brazo y le dije a otra chica, María, cógela porque así a ver si... Mientras tanto se le pasó y llegamos a Belsen. Claro que al llegar a Belsen era un campo de exterminación, ya lo vimos enseguida, porque al ver aquellas chimeneas que eran del Fur Crematoire, ya lo vimos.
2: 62 quilòmetres a peu i sense menjar. La Felicitat, amb la seva energia invencible, fa el cor fort per tirar endavant ella i, a més, ajudar les companyes més afeblides, salvant la vida de la Monique.
0: També deportada catalana, implicada a la resistència a la zona de Perpinyà, coneguda com Mònica de Gené, Monique Gené, casada amb un lleidatà, però que va estar implicada a la resistència a la zona de Perpinyà i van coincidir en aquest comando en el qual treballaven 1.000 dones.
1: La Felicitat aconsegueix que la Monique arribi viva a Belsen.
2: Durant els darrers mesos de la guerra, Bergen-Belsen es va convertir en un camp de mort i envien presoners i presoneres d'altres camps de concentració que estaven malalts o que ja no servien per treballar i milers de supervivents de les marxes de la mort. El camp d'extermini de Bergen-Belsen ha quedat com un símbol dels horrors de l'Holocaust.
1: Un cop dins de Belsen, la Felicitat com la Monique formen part del grup de dones que rebel·len davant l'exigència dels nazis d'arrossegar els cadàvers de les seves camarades a una fossa comuna. Aquest moment el narren tant la Felicitat com la Monique Gené en els testimonis que va recollir la Neus Català. Escoltem la Monique Gené amb la veu de la periodista Maria Lara.
5: Cuando vieron que los aliados iban a entrar, nos exigieron que sacáramos aquella montaña de cadáveres y que los lanzáramos a una zanja para que los aliados no los pudieran ver. Entonces hicimos una protesta general y nos negamos rotundamente a hacer eso. Una amiga mía, de hecho, intentó coger uno de estos cadáveres y se quedó con un brazo en

0: mano de lo descompuestos que llegaban a estar. Se produjo un acto de rebelión enorme. Fue entonces cuando entraron los aliados. Exactamente el 15 de abril a la 1 de la tarde, nosotras fuimos liberadas.
1: Més de 50.000 persones moren a Bergen-Belsen. Només en els primers mesos de 1945, abans de l'alliberament, 35.000 presoners i presoneres hi perden la vida. L'amuntegament de persones, la manca d'aliments i la nula higiene causen epidèmies de tifus, disenteria i tuberculosi. Recuperem de nou la veu de la Felicitat Gasa. ¿Cómo explica l'alliberament al camp de Bergen-Belsen?
2: Cuando lo liberaron el campo, los primeros que evacuaron fueron las que tenían, las que estaban enfermas, las que tenían mucha fiebre, que tenían el tifus. Estábamos todas juntas, ¿eh? Pero yo he visto a una mujer. Eso también es una cosa que te queda clavado. Y se quería que la llevaran enseguida. Y salió afuera, desnuda, completamente desnuda. Yo nunca he visto, jamás en mi vida, he visto un esqueleto andando. La impresión que produce un verdadero esqueleto, porque eso no era más que los huesos. Claro, en general era eso, pero esa mujer se tenía de pie fuera cerca de la ambulancia porque quería que la llevaran. Pero mire, te hacía un efecto cuando la veías andar, esta articulación de la cadera que parecía dos bielas de una máquina cuando se mueve a sí mismo, una impresión exactamente un esqueleto.
1: Quan el 15 d'abril de 1945 l'11a Divisió Armada del Regne Unit entra al camp, descobreix 60.000 presoners i presoneres malaltes i mig mortes de fam i piles de cadàvers sense enterrar.
3: La Felicitat Gasa Nadal sobreviu i és repatriada a França.
4: Va tornar a França 2 dies després, el dia 17 de maig, en un camió, i la van portar a París. I com tants i tants deportats, tant homes com dones, va passar per l'hotel Lutetia de París, on se'ls feia una revisió mèdica per comprovar l'estat físic, moral, psicològic que duien després d'aquesta terrible experiència patida a la presó i a la deportació.
3: Va tornar a viure a la zona de Bordeus i va continuar militant al Partit Comunista Francès. No abandona l'activisme polític, tot i el nou context de la Guerra Freda.
5: La Felicitat va continuar vivint a la regió francesa de la Gironda, però va poder viatjar en ocasions a Espanya per visitar la seva família, tot i que en tot moment va estar vigilada per la policia.
1: L'any 1952 li és atorgat el títol de deportada resistent i el títol de membre de les forces franceses de combat. A més, el govern francès els atorga una pensió i assistència mèdica.
4: Hi ha un informe mèdic d'una revisió que li van realitzar l'any 1953 on es indica que el seu estat físic general és molt deficient, que havia patit moltes seqüeles de la seva estada als camps nazis i que tenia el cor molt cansat.
3: Un cor que, tot i el patiment que li van infligir, continua bategant sense abandonar els seus ideals fins als 95 anys. Escoltem la mateixa Felicitat Gasa.
2: No tenen de comer demasiado, porque claro, nos daban la comida de la tropa, pero nos hizo mucho daño. Yo, desde luego, hasta allí aguanté moralmente, aguanté bien. Ahora entonces ya no. Si no, ves, esta también la solidaridad de las camaradas. Si las camaradas no me habrían llevado, yo allí me quedo. Ya entonces ya había perdido todo, ya no tenía más resistencia. Ya decía, marcharos, dejadme, marcharos vosotros, dejadme a mí, yo no puedo más. Porque allí, pues todo, diarrea y vómitos y diarrea, pues ya no tenías una solución. Porque allí comimos patatas crudas con tierra. Tenéis tanta hambre y nosotros habíamos visto dónde ponían las patatas los alemanes, las ponían en sillones dentro de la tierra. La habíamos visto desde lejos.
6: Paja, primero paja y después.
2: La habíamos visto desde lejos. Y al ver y al liberarnos, al abrir el campo, pues nosotros tiramos a las patatas enseguida y las cogimos todas las que pudimos. No era muy fácil porque la tierra estaba helada, pero no importa. Y las que podíamos sacar, uno, dos o tres, pero cocer, no teníamos nada para cocerlas, pero ni tiempo tampoco, porque tenías tanta hambre. Pues las comíamos así, crudas y con piel y la tierra.
4: La Felicitat va morir l'any 2000, 95 anys, prop de Bordeus, a Langon.
1: És la història d'una dona que, exiliada, decideix lluitar per combatre l'invasor nazi i sobreviu a l'infern. Sobreviure com un acte de resistència.
4: però hi ha moltes, moltes històries de catalans, de pirinencs que van estar a la resistència i que van ajudar a alliberar no París, no Tolosa, però sí ciutats mitjanes i petites que fins i tot tenen carrers al seu nom, perquè van ser les persones que van expulsar els nazis i els col·laboracionistes de la ciutat, i aquí no sabem res.
7: Nom:
8: Felicitat Gasa Nadal.
7: Data de sortida del camp de concentració de Bergen-Belsen:
8: 14 de maig de 1945.
7: Situació:
8: alliberada.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: En aquests podcasts hem sentit per primer cop la veu inèdita de la Felicitat Gasa Nadal, gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. A més, hem comptat amb la col·laboració especial de Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
2: També hi han participat la periodista Montserrat Armengou, coautora del documental i del llibre Ravensbrück, l'infern de les dones. I també hem escoltat el testimoni de la Charlotte Kroll, cedit per TV3.
1: També hem comptat amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, de Ràdio Hostafrancs, de La Bon, el Centre de Cultura de Dones Francesca Bonmesón i els bucs d'assaig El Mercat de Lleida.
2: Heu escoltat les veus de Maite Oger, Anna Canyi, Jordi Morenilla, Maria Lara, Anna Gasol i Pili Garcia.
1: Agraïments especials també a Neus Català, autora de La resistència i la deportació, i Montserrat Roig, autora dels Catalans als camps nazis. Les 6 de Ravensbrück és una coproducció de Munt i la Xarxa de Comunicació Local, amb el suport de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Una docusèrie inspirada en el treball en perspectiva de gènere amb el mateix títol de Míriam Roma, de Pagès Editors. Amb Pili Garcia a la direcció, Anna Canyi a la producció, amb Abel Porró i la Gata Roja Produccions, amb David Prades al muntatge sonor.
3: I amb la música els crèdits de l'Arges Band d'Alfarràs.
2: Un guió de Pili Garcia i Anna Gasol, amb l'assessorament de Laia Manresa i el recolzament de Josep Calvet, historiador i cap de continguts i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
4: T'ha agradat aquest podcast? Record...

0: la xarxa de comunicació local.
1: Innovació.
2: Hola, sóc la Cristina Mur, directora de Cugat Mèdia i Ràdio Sant Cugat.
3: I jo sóc el Joan Miquel Fernández, director estratègic de Cugat Mèdia.
2: Joan Mi, a Cugat Mèdia vam ser una mica pioners obrint nous canals de comunicació amb l'audiència més enllà de l'antena, no?
3: Doncs sí, vam ser dels primers que vam tenir domini web. Primer penjaven allò de la graella per veure què fèiem cada dia. Després va aparèixer l'streaming, després la web dinàmica en notícies i vam anar creixent. Coses importants que hem fet, per exemple, tu havies tingut una PDA o algun tipus de dispositiu anterior als mòbils actuals? Doncs hi havia gent que sí que en teníem i nosaltres vam fer una versió web per a aquestes agendes. Aquella tecnologia després es va aprofitar pels primers telèfons intel·ligents i l'any 2008, quan ja vam incorporar el vídeo allò seriosament, va ser un d'aquells salts qualitatius per explicar una mica el que fem nosaltres, que és explicar al ciutadà què passa a la ciutat.
2: Jo quan vaig entrar, les xarxes socials eren anecdòtiques, un acompanyament, però avui dia és una eina absolutament imprescindible. De fet, ens ajuden a connectar amb públics que potser no ens escolten des de l'antena, però que sí que estan a les xarxes socials. També és veritat que ens han obligat a dominar el vídeo, per exemple, o altres maneres de comunicar. I que ens obliguen a treballar en un temps rècord, perquè l'audiència avui vol saber què passa en temps real.
3: Això és una mica el que passava amb la ràdio abans, no? Que la ràdio era immediata i ara ho tenim amb les xarxes. S'han convertit en primers altaveus per dir les coses, informar de les coses.
2: Tenim un cas molt entrenat, com és el WhatsApp, que vam posar en marxa fa uns anys. En què consisteix, Joanmi?
3: És la pregunta clau que ens fan, jo crec, que la resta d'emissores i molts mitjans. Nosaltres hem invertit i invertim, jo crec, que temps i esforços en tenir aquest canal alimentat d'informació. Cugat Mèdia, com altres mitjans, el que fem al matí i al vespre és enviar una notificació amb les últimes notícies, recomanacions a l'infopodcast per tenir aquesta comunicació directa, de vegades inclús bidireccional, que vam posar en marxa fa uns anys perquè veia el WhatsApp una eina imprescindible per comunicar-se i, per tant, nosaltres ja havíem de ser.
2: Aquí, quan has dit bidireccional, és la clau també. És una eina per nosaltres per comunicar-nos amb l'audiència i que ens expliquin coses que nosaltres potser ens perdem de la ciutat.
3: El tema de la guia, que també ens treu la son, ens ha canviat tot. També aquí marquem un posicionament, però nosaltres ja hem començat a desenvolupar aquestes eines, no?
2: Sí, jo tenia molt clar que havíem d'aprofitar les oportunitats que ofereix la guia i per això de seguida vam desenvolupar una eina pròpia per fer transcripció i subtitulació automatitzada. La meva obsessió era agilitzar processos pesats, però també tenia molt clar que la veu i el criteri sempre seran humans. Nosaltres no estem delegant ni mai delegarem el criteri editorial.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: El dol i la necessitat natural de superar les pèrdues significatives.
5: El dol és una resposta natural a la pèrdua de persones significatives a les nostres vides. És un procés emocional que implica diverses etapes, com la negació, la ira, la negociació, la depressió i l'acceptació. Cada persona viu el dol de manera diferent i no hi ha un camí correcte o incorrecte per superar-lo. És important permetre's sentir el dolor, buscar suport emocional i donar-se el temps necessari per sanar. Les activitats commemoratives i rituals poden ajudar a processar la pèrdua i trobar un nou sentit de normalitat.
1: Salut Activa.
6: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: El dol és un procés principalment natural, necessari i té una funció adaptativa davant de la pèrdua d'algú que ens és, no, que ha sigut significatiu. El dol, quan parlem de, no, d'etapes, sí que està molt ben, no, ens orienta molt pels moments que pot passar la persona, però en realitat no hi ha una qüestió de temps. Hi ha persones que necessiten tota la vida, necessitaran, i no és cert que el primer any és el més difícil, després no passa, no, es va suavitzant, sinó que just a vegades és a l'inrevés, no? Quan més temps passa, més malament em sento, més s'agudinitza la meva pena, perquè més conscient soc de que aquella persona no tornarà mai més. Per tant, respectem els temps de cadascú en aquest procés, no, més subjectiu, més individual de sentiment de la pèrdua, perquè hi ha moltes variables en aquí. Hi ha des de quin tipus tipus de vincles mantenir amb la persona perduda, les circumstàncies de la pròpia mort. No és el mateix una mort anunciada que, no, que més o menys es pot preveure a través d'una malaltia, aquella mort sobtada per accident de trànsit, per accident vascular, o més tràgics encara, quan hi ha hagut un assassinat, un suïcidi. El dol necessita un seu temps, el dol necessita poder-lo expressar, poder-lo compartir amb les persones. Hi ha molts canvis emocionals, però principalment l'emoció que defineix un dol és la tristesa. I la tristesa...
8: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: viatjant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Pili García. Tensió creix en Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez, després d'intentar bloquejar durant hores l'accés dels camions de Creu Roja que repartien menjar. Els migrants havien estat desallotjats poc abans per evitar enfrontaments i la policia va acabar intervenint per dispersar els manifestants. Finalment, Creu Roja va poder fer arribar ajuda humanitària per una ruta alternativa. El ministre de Política Territorial i responsable de la crisi, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la calma i ha demanat al PP i Vox que condemnin la violència. També ha advertit que es trigaran mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir temporalment els migrants.
2: Estuvimos visitando, junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
1: El govern espanyol manté el reforç del dispositiu a Ceuta i insisteix que la resposta ha de ser humanitària, coordinada i sense violència. I els agents rurals preveuen activar aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per el perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. Els municipis afectats poden suspendre, queden suspeses les activitats amb risc prèviament autoritzades o comunicades i també es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació de la Policia Nacional diumenge passat a Elx, on es va requisar banderes independentistes i un aficionat va ser reduït i detingut. Els aficionats les van exhibir quan va sonar l'himne del Barça, milers d'estelades repartides per la CN, per la ANC, als accessos del camp. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força. A més, el Barça assumirà la defensa del menor detingut que portava una estelada. I pel que fa al temps, aquest divendres la calor quedarà més frenada a tot el país, amb màximes d'entre 25 i 30 graus a la majoria de comarques. Els valors més alts es registraran a la Ribera d'Ebre i a l'entorn, on poden fregar els 32 o 33 graus. El dia comença amb sol i intervals de núvols, sobretot a la meitat est. El cel quedarà més serè de cara al vespre.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Bon dia, ja és divendres, com estem? I ens aixequem amb un cel així tapadot, de moment no veiem el sol, una mica de vent, que també fa alegria, allò que surt, oi, quina frescor, que bé que s'està al carrer, doncs vinga, sortiu ara que s'està de fàbula, després més tard poder la cosa ja canviar. Benvinguts, bon dia. La temperatura en aquests moments no és baixa, És de 25 graus aquí al nucli antic a Vilafant. 25 graus, avui arribarem als 32-33 al migdia, o potser més, vull dir que calor, calor farà, De moment tenim tota la setmana fins al dia 5 de setembre, firmem el calor. Ja estem mirant, mira, se salva l'acústica, Acústica aquests dies, bon temps, bonança, perfecta. Terra de trobadors? No ho sabem, No ho sabem. De moment els homes al temps s'arrisquen a dir fins al dia 5. A partir del 5, doncs ja mirarem després, a mesura que s'avancin els dies, què farà. Aviam si salvem Terra de trobadors i si després salvem la Festa Major de Sant Cebrià de Vilafant. És allò que quan fas actes al carrer sempre estàs pendent del temps. Avui divendres 28 d'agost. Sant Agustí, Sant Hermet, Sant Alexandre, Sant Julià, Sant Pelagi, Sant Fortunat, Sant Caius i Sant Moisès. Felicitats a tothom que avui celebra el seu sant, el seu aniversari o qualsevol cosa en especial. Tenim marcat a la Bisbal d'Empordà, Celrà, les Planes d'Hostoles, Platja d'Aro, el Port de la Selva, Portbou, Porqueres, Salt, Sant Esteve d'Envàs i Sils. Refrany del dia, paraula que surt de la boca, no torna enrere. Atenció amb allò, sempre et diuen de petit, has de pensar abans de dir. Has de pensar el que vols dir, no hagi que fiquis la pota. I la cita del dia, una frase de Roberto Sosa va dir a mi sobre l'espai del món dividit per tots. A mi sobre l'espai del món dividit per tots. El sol ha sortit a les 7 i 11 del matí, s'amagarà 8:45, a les 8:30. Van retallant minuts cada dia del sol. Ja es nota, quan arriba ja a les 8, el sol ja és fluixet, 8:45 ja es fa fosc, ja no és allò que fins a les 10, gairebé les 10, era de dia, vinga sol, vinga sol. Avui, 28 d'agost, es celebra el Dia Mundial del Síndrome de Turner. I avui també és Sant Viviano, Santa Linda, Santa Adelina, Santa Agustina i Sant Julián. Felicitats, Aristòteles, pensador grec de fa molts i molts anys, va dir que no hi ha geni sense un gra de bogeria. No hi ha geni sense un gra de bogeria. Avui tenim la lluna al 99,93% il·luminada. La propera lluna plena serà el 26 de setembre. Vull dir que avui tenim lluna plena, Avui lluna plena. Aquesta nit hi ha hagut, un eclipsi parcial de lluna. No sé si us heu aixecat. Era allà a les 6 del matí. Us heu aixecat a mirar-ho? No era total, era parcial, però bé. I hem de recordar que l'any 2004, tal dia com avui, els equips argentins de futbol i bàsquet masculins obtenien la medalla d'or als Jocs Olímpics d'Atenes 2004, considerant-se aquest dia com el més important de l'esport argentí. L'any 2003 es produïa una oposició del planeta Mart. És el major apropament de Mart en els últims 60.000 anys. L'any 1998 té lloc a Ramstein, Alemanya, un accident aeri durant una exposició amb un saldo de 70 persones mortes i altres 400 ferides de gravetat. Se la coneix com el desastre de Ramstein. Allò que va caure un avió mentre la gent mirava precisament això, no? Uns avions que feien maniobres d'aquestes perilloses. L'any 1964, el cantautor nord-americà Bob Dylan fa provar marihuana per primera vegada als membres del grup britànic The Beatles. L'any 1963, Martin Luther King pronuncia el seu cèlebre discurs I Have a Dream durant una manifestació contra l'apartheid a Washington, D.C. I l'any 1891 té lloc a Xile la batalla de Placilla, que posava fi a la Guerra Civil. Avui és l'aniversari de Kelly Massey, actor nord-americà, 35 anys. Armie Hammer, actor nord-americà, 40. Florence Welch, cantant britànica, vocalista del grup Florence and the Machine, 40 anys. Sarah Romer, actriu nord-americana, 42. Lynn Rimes, cantant nord-americana, 44. Billy Boyd, actor britànic, 58. Carly Pop, actriu... perdó. Sí, actriu canadenca, 45. Shania Twain, cantant i compositora canadenca, 61. David Fisher, cineasta nord-americà, 64. I avui hauria estat l'aniversari de David Soul, actor i cantant nord-americà nacionalitzat britànic. Descansi en pau, David Soul, qui no recorda David Soul. Vici a Miami, Miami Vice, aquella sèrie dels anys, jo diria que 80, I Torre Bruno, cantant, actor i showman italià, també descansi en pau. Avui hauria estat el seu aniversari. Empordà.info, va, una ullada per saber què passa que es cou a la comarca. Droni agafa el relleu de Zara i ocuparà un dels grans locals comercials al centre de Figueres. El nedador llançalenc Albert Ibiza participa en el campionat d'Europa Màster Eslovàquia. Presenten el cançoner de Massanet de Cabrenys, Tapis i Costoja aquest dissabte al Casal de Massanet. Avui continua l'acústica, No, si algú té una carona, allò que diu, ui, he anat a dormir ara. Bon dia, benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres un dia més. Anem a començar el matí amb uns somnis dolents, bad dreams. Ho fem suaument, que avui el cos ja un té una edat. Bad dreams. Teddy Swims, primera cançó, benvinguts, bon dia, us parla Toni Guerrero.

Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.

0: Adiós.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Hem anat a fer un cafè, cafè pels més cafeteros, la cançó que ens portava els tiets, i ara Ana Mena i Lola Índigo, Petit Toa.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

gran tema. Quina preciosa cançó. Aquesta és molt més tranquil·la, de Tino Casal, eh? Anem a conèixer les novetats de les pel·lícules que se'ns presenten a la cartellera aquest cap de setmana. Us sembla bé?

0: continguts en xarxa.
1: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
2: Claqueta final!
3: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
4: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
3: ¿Cuál es la pregunta?
1: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
3: Has cambiado la cara, Tom, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
5: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
2: ¡Jasper!
1: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
6: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
7: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
8: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
1: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
9: Estarem junts sempre.
10: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
11: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. El divendres 18 de setembre, a 6:15 de la tarda, proclamació de l'acció de la pubilla i l'hereu a l'Ajuntament de Vilafant. A la mateixa hora, concentració de capgrossos casolans, també a l'Ajuntament de Vilafant. A 7:45, cercavila de gegants i capgrossos i pregó. Sortida de la plaça de l'Ajuntament fins a l'aparcament de l'Església, al nucli antic, amb la colla gegantera i grellera als Rajolers. A 8:45 del vespre, tronada de Festa Major, a l'aparcament de l'Església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026, a l'aparcament de l'Església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el Nen del Barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Som-hi amb música i naturalment amb ganes de passar-ho bé. Aitana, Conexión Psíquica.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Jan Dausà, Mama Duixa, papi, posa-la al disc.
2: Jo amb un mojito de fons.
1: Bona cançó de Joan Dausà, que està

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
2: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
1: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
2: Dissabtes de 10 a 13 hores.
1: Diumenge tancat.
2: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
1: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
2: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
3: Bailar i llorar, te'n recordes d'aquesta peça? Ara tot just fa un any va ser un èxit trepitant, la recuperem, eh? Vico.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts a aquest matí de divendres, a aquesta edició del butlletí informatiu municipal i comarcal. Avui, entre d'altres, us destaquem que desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers on vivia una parella amb els seus fills menors. L'emblemàtic Siusplau de Roses diu adeu, després de 42 anys de trajectòria singular. Druni agafa el relleu de Zara i ocuparà un dels grans locals comercials al centre de Figueres. Dues persones traslladades al Trueta després d'un accident entre dos vehicles a Peralada. Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Una de les grans incògnites comercials al centre de Figueres ja té resposta. La cadena de perfumeria i cosmètica Druni obrirà una gran botiga al local del carrer Joan Maragall que durant anys havia estat ocupat per la botiga Zara. L'establiment està tancat des del 2024 quan Zara va deixar Figueres en el marc de la reorganització comercial d'Inditex. Ara Druni agafarà el relleu i donarà nova vida a un dels locals comercials més grans i visibles del centre de la ciutat. La cadena ja disposa de dos establiments a Figueres, però la nova botiga serà una aposta de més dimensions i reforçarà la presència a la capital de l'Alt Empordà.
2: La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu interior de marihuana amb 721 plantes en una casa de Llers. La investigació, batejada com a Operació Mimor, va començar a l'abril. Durant els mesos d'investigació, la Guàrdia Civil va determinar que a la casa hi vivia un matrimoni amb els fills menors. Segons el cos, els dos adults serien presumptament els responsables de cultivar i tenir cura de les plantes, custodiar-les i fer les diferents tasques necessàries per mantenir la plantació. Els investigadors també van descobrir que l'habitatge tenia una connexió il·legal a la xarxa elèctrica per subministrar energia a la plantació. Amb aquests indicis, el 21 d'agost, els agents han fet l'entrada i escorcoll de la casa amb autorització judicial. A part de les 721 plantes de marihuana, també hi han trobat material relacionat amb el cultiu i processament de la droga. Els agents han requisat tot el material, que ha quedat dipositat en dependències oficials i a disposició judicial.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Figueres unirà aquest any la mostra del vi i el fòrum gastronòmic en un mateix cap de setmana. Els dos certàmens es celebraran a la Rambla de Figueres del 2 al 4 d'octubre. La iniciativa reunirà producte local, restauració i vins de l'Odeo Empordà amb l'objectiu de reforçar Figueres com a punt de trobada de la gastronomia i l'enologia del territori. Aquesta serà la 40a mostra del vi de l'Empordà i la tercera del fòrum gastronòmic Ciutat de Figueres. Per primera vegada, les dues propostes compartiran espai i programació. Entre les novetats destaca també el canvi de dates de la mostra del vi, que deixa enrere la celebració de finals de juny per evitar les onades de calor i facilitar la participació dels cellers durant el període de la verema.
2: Després de més de 4 dècades d'història, tanca el Siusplau de Roses, un dels locals més emblemàtics del passeig marítim de la població. Obert l'abril de 1984 per Rosa i Pere Puignau i Mateu Casanyes, el restaurant i bar de tapes va esdevenir durant anys un punt de trobada de diverses generacions, escenari de tertúlies, complicitats i vida nocturna, amb vistes privilegiades a la Badia de Roses. El local també va formar part de la història gastronòmica de la família Casanyes-Puignau. Mateu Casanyes, fill dels fundadors, va iniciar el seu camí professional a El Bulli, amb Ferran Adrià i Juli Soler. Abans de triomfar amb Oriol Castro i Eduard Xatruc, als restaurants Compartir i Disfrutar. El Siusplau també va ser escenari, l'any 2011, d'una part de l'anunci Mediterràniament d'Estrella d'Am, dedicat a El Bulli i dirigit per Isabel Cuixet. Amb el seu tancament, Roses perd un establiment

0: que durant més de 40 anys ha estat molt més que un bar o un restaurant. Un punt de trobada.
1: Dues persones han estat traslladades aquest dijous a l'Hospital Josep Trueta després d'un accident entre dos vehicles a la carretera comarcal 252 al punt quilomètric 47 a l'alçada de Peralada. El sinistre ha deixat un tot terreny bolcat lateralment i un turisme aturat al mig de la carretera. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la tarda quan els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers. Quan han arribat, els efectius han comprovat que tots els ocupants dels vehicles ja havien pogut sortir-ne per al seu propi peu. Al tot terreny viatjaven dues persones que han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques i seguint el protocol d'actuació per a aquest tipus d'accident, les dues han estat traslladades posteriorment a l'Hospital Josep Trueta. Al segon vehicle hi viatjava una conductora que no ha necessitat ser traslladada en ambulància. La dona ha marxat de llocs del FESEM per la seva forma voluntària i posteriorment un familiar l'ha portat a l'Hospital de Figueres. Anem al temps, previsió per les properes hores amb els companys de la xarxa.
2: Bon dia, una situació molt tranquil·la a gran part de les comarques de Girona les properes hores. I en aquests moments sí que hem d'advertir que l'ambient és molt càlid i amb més vent, vent de sud, molt tossut, que està bufant, per exemple, en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, també de l'Empordà, del Gironès, en el cas de la Selva, especialment arran de mar o a la serralada transversal, aquest vent de ponent, de sud o de Garbí, que és una mica més marcat. I ja diem, està fent pujar la temperatura. Al matí desperta ja moltes mínimes que no han baixat dels 25 graus. I la tarda serà força suau, no es desbocarà la temperatura, de fet baixarà una mica respecte a ahir, però encara arribarem a aquests 30-32 graus, amb alguns núvols que s'aniran passejant pel cel i com a molt amb 4 gotes de fang. Bàsicament els núvols que hi haurà seran prims, seran esfilagarsats. Pel que fa al cap de setmana, molta més tranquil·litat, molt més sol, no s'esperen tempestes, no s'esperen ventades i les nits fresquetes, més que avui, però les tardes de calor, sobretot el diumenge. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies per aquesta informació.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Avui en aquesta edició de l'informatiu us hem destacat que ha estat desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers on vivia una parella amb els seus fills menors. L'emblemàtic Sisplau de Roses diu adeu després de 42 anys de trajectòria singular. Druni agafa el relleu a Zara i ocuparà un dels grans locals comercials al centre de Figueres. Dues persones traslladats al Trueta després d'un accident entre dos vehicles a Peralada. Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla de Figueres per ampliar l'abast de les dues propostes. Gràcies per la seva atenció. Més dades, més informació a l'hora en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Capo, aquí tens el seu tema. És un tema de reggae. Ei, òptim per aquest estiu, aquest Reina.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnès i Sant Fruitós del Bages. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. En mobilitat, una incidència en un tren a l'entrada de Girona està provocant retards de més de mitja hora a la R1. La circulació es fa per via única entre Girona i Flaçà i alguns trens poden quedar aturats abans d'arribar al tram afectat. La incidència afecta els combois entre Figueres i Barcelona Sants. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas de camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per una ruta alternativa. El govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijó i la direcció del PP ja han anunciat que participaran a les concentracions del 2 de setembre en suport a Ceuta i en defensa de les fronteres espanyoles. Els agents rurals han activat aquest divendres el nivell 3 del Pla Alfa a 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementa arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural. En els municipis afectats queden suspeses les activitats amb risc, tot i que hagin estat prèviament autoritzades o comunicades. També es prohibeix encendre foc o utilitzar material pirotècnic. I el Camp Nou es va omplir ahir d'estelades durant el partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge a Elx, on es van registrar banderes independentistes, on es van requisar banderes independentistes i un menor va ser reduït i detingut. El Ministeri de l'Interior ha obert una investigació interna per un possible ús desproporcionat de la força i el Barça assumirà la defensa del menor. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, obrim per vacances.

tots els amors d'estiu que hi ha hagut a tota la vida cinematogràfica, nosaltres avui ens quedem amb el de gris, cinematogràfic i teatral, perquè de fet la pel·lícula, que potser és la que tots ens ha vingut al cap quan hem sentit aquesta cançó, amb l'Olivia Newton-John, amb el John Travolta, fantàstics i estupendos, tots dos amb moments mítics i icònics ja del cinema i de les nostres retines, doncs la pel·li que va estrenar-se a Amsterdam, estic llegint, el desembre del 1978, o sigui, imagineu-vos a Amsterdam i a més a l'hivern, en ple hivern, en ple Nadal, el desembre del 78, estava basada en un musical que ja es deia Gris i que ja rolava des del 1972. Per tant, ja us dic, escena teatral, escena cinematogràfica, amor d'estiu. Així comença Gris, amb un amor d'estiu que després té continuïtat al llarg de l'hivern, perquè, bé, recordeu, no?, una mica la història és el Dani Suco, que és una mica macarrilla, ell, amb el seu grup d'amics tots, interessats pels cotxes i poca cosa més, que coneix una noia dolceta, una mica recatada, que és la Sandy, no? I això passa a l'estiu, en un lloc amb terra de ningú, amb terra neutral, en què cadascú pot ser realment tal com és, fugint de prejudicis i d'imatges, doncs, preconcebudes, i són naturals, i s'enamoren, i passen unes nits fantàstiques d'estiu. Però, clar, després torna cadascú a la seva vida i en els seus rols habituals, no? Una parella que, en principi, en una relació normal o en un dia a dia normal no encaixarien. S'acaben trobant fent curs al mateix institut. I clar, aquí salten les guspires, hi ha tot el xoc entre les dos, no?, els dos grups d'amics, i en fi, una pel·li molt divertida, un musical, això sí, però tota una referència, no només cinematogràfica, sinó també, doncs, referència pel que fa al món dels musicals. Amb Gris, amb aquest Summer Loving, hem volgut començar avui un programa que promet.

0: acabàvem d'escoltar aquest final. De fet, teníem els tècnics cantant a pulmó, perquè aquesta cançó se la sap tothom. Bé, no sé, perquè el Jordi és molt jovenet, eh? Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Primer de tot, bon dia. I segon, jovenet, jovenet, ja no sé, jo si
0: no
1: ja encaixaria.
0: Eh? Què tal, què tal?
1: Doncs mira, de Cardedeu estem molt, molt bé, tots molt enamorats aquí a Cardedeu.
0: Sí, a l'estiu, a l'hivern, escoltes tota hora.
1: És l'estiu, és, bueno. Doncs bueno, tal com has explicat, aprofitem una mica que anem a dir espiritualment la setmana que ve ja és setembre, ja espiritualment s'acaba l'estiu, per preguntar-li a la nostra audiència avui per als amors d'estiu, amors que hagin viscut, no cal que sigui aquest estiu, que ens expliquin històries, que ens expliquin bueno, les seves experiències relacionades amb els temes d'amors d'estiu.
0: Doncs sí, i convidem, volem moltes veus i molt diferents, perquè sí que tenim moltes veus a vegades al programa d'oients molt jovenets. Jo crec que es viu diferent un amor d'estiu quan tens 16 anys que, no? que quan ets més gran, o recordant els amors d'estiu d'antes, d'abans, que també era diferent.
1: Exacte.
0: Perquè avui no cal que siguin WhatsApp,
1: no cal que siguin històries d'aquest estiu passat, poden ser, m'agradaria moltíssim que fossin històries de fa 40 anys, de vaig conèixer el meu marit a l'estiu a Calella de Palafrugell.
0: Sí. Segur que n'hi ha d'aquestes, amors d'estiu que després s'acaba consolidant, i bueno, d'altres no, però que després es mantenen en relació, no ho sé, hi ha de tot. Bé, no volem entrar en interioritats, avui, Jordi, no et preguntarem massa coses, tu explica'm el que vulguis, avui és moment que parli els oients, no? Que són
1: anònims. Avui és moment de donar veu a les històries. Acabin bé o no, perquè els amors d'estiu ja és el que tenen, que a vegades potser duren el que l'estiu.
0: Clar. Jordi, com hem de fer per participar?
1: Doncs, com hem estat dient tota la setmana, ens podeu enviar les vostres històries tant per l'Instagram del programa com al WhatsApp del programa, que és el 696-164-665.
0: Molt bé, doncs vinga, parlarem avui d'amors d'estiu, recollirem les vostres històries, que poden ser melancòliques, poden ser felices, com vosaltres vulgueu, però sisplau, explicar-nos-ho, i nosaltres hem triat aquest tema que ens ha vingut, és el primer que ens ha vingut al cap, el Summer Nights, de fet es diu Summer Nights, de la pel·lícula Gris, però si busqueu amor estiu, és que us surt una quantitat de cançons xules, que vaja, qualsevol hagués pogut arrencar programa, i de fet n'anirem sentint també al llarg de l'Obert per Vacances. Val, Jordi, ens tornem a parlar a les 10.
1: Ens veiem a les 10.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara m'han agafat ganes a mi de veure la pel·lícula. Ves que aquesta tarda, com que ja és divendres i comença el cap de setmana, no em posi Gris a tot drap, allò, tranquil·lament, en plan relax, amb una beguda fresqueta i menjant alguna porqueria d'aquelles xules que ja donen a entendre que s'ha acabat l'estrès de la setmana. Un pla pel cap de setmana, veure Gris o qualsevol altra pel·lícula d'aquelles que vulgueu repescar. Vinga, va, que passaran altres qüestions aquí al matí i us les expliquem en forma de breu sumari.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs sembla que aquests dies entra en vigor la nova llei que se'n diu de la jubilació flexible i que regula això, el període de jubilació pretén aportar flexibilitat en quant a dates i d'alguna manera o altra fer que els jubilats doncs estiguin més actius. Jo us ho dic molt a l'engròs, però ara en parlarem amb un especialista en el tema. Després tindrem 5 minutets per despertar el nostre català amb aquest podcast tan xulo que ens porten sobre la llengua catalana des de la Nova de Reus. Anirem a Girona perquè allà ens estan preparant un seminari de tàctica i tècnica esportiva centrat en l'esport femení, un seminari a nivell internacional que aplega especialistes i segur que ens surten idees molt interessants en aquest sentit. A Premià de Mar ens diuen que aquest cap de setmana se celebra la 53a edició, de l'Aplec de la Sardana. Tot una cita de cada estiu a Premià que nosaltres avui volem visitar. I després, fent rutes de muntanya, com cada divendres, avui ens perdrem pel parc del Montnegre, per allà per Tordera. Els companys de Ràdio Tordera ens explicaran ben bé quina és la ruta i què necessitem i quina dificultat té. I acabarem a Rosselló per recomanar-vos que abans de que s'acabi l'estiu heu de provar de fer alguna cosa amb fils. A la botiga Núvols de Fil de Rosselló ho tenen molt clar i tenen, vaja, totes les varietats que us pugueu imaginar per fer costures, per fer brodats, tot el que cal, un projecte molt personal de Rosselló. I així tancarem el programa i tancarem ja la setena setmana. Avui és divendres. Benvinguts a l'Obert.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs vinga, que anem cap a Girona, com és habitual. Girona FM, saludem el Pau Villafanya. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Doncs mira, a finals de l'estiu encara hem de lamentar una altra mort a les platges. Ha mort un banyista a la Cala d'Escudelà, a Tossa de Mar.
1: Sí, en aquest cas això va ser ahir. Avui, en aquest cas, ho actualitzem explicant una altra notícia, que és que la Garrotxa reclama que Interior incorpori els 20 Mossos d'Esquadra que es va comprometre perquè són molt necessaris. El Consell Comarcal, en aquest cas, reclama a Interior que incorpori agents perquè, diuen, en falten 14 dels 20 a què es van comprometre. El president de l'ENS i alcalde de les Preses, Albert Danés, assenyala que només han arribat aquests agents perquè també se n'han jubilat alguns de més. Danés recorda la singularitat de la Garrotxa, que és una comarca amb una capital important com Olot, que a més té les festes del Tour a l'horitzó, i la resta de pobles petits disseminats que cap té policia local pròpia.
0: Tens raó, Pau, estava a tenir el guió obert d'ahir. Tenia el guió obert d'ahir, em sap greu. Gràcies per la rectificació. Ara sí, amb el guió correcte us expliquem també que queda desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, on vivia una parella amb els fills menors.
1: La investigació va començar a l'abril i va culminar el passat divendres en una operació durant la qual van fer una entrada i registre a la casa. Segons informa la Guàrdia Civil en un comunicat, a l'immoble hi vivia una parella amb els fills menors i els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també van detectar que tenia la llum punxada. La Guàrdia Civil ha detingut a l'home, de 39 anys, i investiga també la dona, de 33, per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.
0: I el Festival Temporada Alta, que celebra 35 anys amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions, 22 estrenes absolutes i que s'estendrà per 9 municipis catalans.
1: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i més d'un 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
2: Aquests aniversaris ens serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petjoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
1: Una edició que torna a reafirmar la vocació internacional del festival amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes. Un Temporada Alta d'enguany que serà del 3 d'octubre al 8 de desembre.
0: Falten dies, però val la pena que ens ho mirem i anem agafant entrades ja. Perfecte. Pau Villafanya, moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
1: A vosaltres.
0: I des de Cugat Media saludem la companya Eva Garrido. Eva, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Comencem explicant que el govern es reuneix al monestir de les Avellanes per traçar l'estratègia del nou curs polític.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçala aquest divendres i dissabte la cinquena trobada de govern al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer. Es tracta de la cinquena reunió de l'executiu fora del Palau de la Generalitat aquesta legislatura. D'acord amb l'agenda oficial, a partir de les 12 se celebrarà el Consell Executiu, on fons del govern van explicar que es pretén traçar l'estratègia del nou curs polític i donar impuls a l'acció de govern.
0: I en un altre ordre de coses us expliquem que el Camp Nou s'omple d'estelades en el partit contra l'Atlètic de Bilbao. Això va ser ahir, no?
3: El Camp Nou, doncs, aquest dijous es va omplir d'estelades en aquest partit entre el Barça i l'Atlètic de Bilbao en resposta a l'actuació policial de diumenge passat a Elx, on agents de la Policia Nacional van requisar estelades a aficionats blaugranes i van reduir a terra i colpejar un jove que en portava una. Una part de les estelades que s'han exhibit, que es van exhibir ahir, les ha distribuït l'Assemblea Nacional Catalana, un total de 10.000 repartides per 3 punts als accessos a l'estadi blaugrana. Ho ha explicat el president de la ANC, Josep Vila.
4: Davant aquestes situacions de catalanofòbia, de xenofòbia, finalment, i de violència absolutament injustificada, pensem que la millor resposta és omplir els estadis amb estelades, amb tota la dignitat, i no només el partit d'avui, i no només el Camp Nou.
3: El Barça ha anunciat també que assumirà la defensa d'aquest menor detingut. La defensa anirà a càrrec del penalista Marc Molins i el Ministeri de l'Interior ha obert una investigació sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elx.
0: I tanquem explicant-vos que ha mort un home que va ser agredit per dues persones a casa seva a Torelló.
3: L'home de 64 anys que va ser agredit per un home i una dona la matinada del 10 d'agost a casa seva a Torelló ha mort a l'hospital, segons ha pogut confirmar l'Agència Catalana de Notícies. Els Mossos van rebre l'avís per un robatori a un domicili. Quan van arribar, van trobar l'home ferit molt greu. L'endemà van detenir un home de 46 anys i el dia 12 d'agost una dona de 50. La secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Vic va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per tots dos. En aquell moment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va informar que la causa estava oberta per assassinat en grau de temptativa, simulació de dret i lesions doloses. La investigació descarta que el mòbil de l'agressió sigui el d'un robatori.
0: Doncs aquestes són les notícies que ens duen a terra barcelonina des de Cugat Media. Eva Garrido, gràcies.
3: A vosaltres.
0: Bon cap de setmana també per la Eva, ja li desitgem, de fet, avui a la companya Maria Lara, que ens saluda des de Terres Lleidatanes, Emunt. Maria, bon dia.
5: Què tal, Núria? Un plaer, benvinguda també.
0: Et quedes tot el que queda de programa tota la setmana que ve o és només avui que l'Arnau fa festa?
5: És només avui, que ens ha demanat un favor, així que ens toca complir.
0: S'ho mereix, que porta un ritme intensat, bueno, com tots, eh? Com tots a Imunt, no, de fet.
5: I tant.
0: Vinga, va, que comencem explicant que avui fa 9 mesos, ja 9 mesos, que es va detectar el primer cas de pesta porcina africana a Collserola, una crisi que ha afectat especialment el sector porcí.
5: Així és, Núria, i és que comencem amb un bloc del primer sector perquè sí, com deies, fa 9 mesos que estem en lluita amb la pesta porcina africana arreu del territori, però és que Lleida és on es concentra pràcticament el 64% dels porcs que s'engreixen a Catalunya. Unió de Pagesos calcula que el sector ha deixat d'ingressar, atenció, 222 milions d'euros durant aquesta crisi. Les cotitzacions han estat bona part d'aquest període per sota dels costos de producció que el sindicat situa actualment en 1,35 euros per quilo. Segons l'últim informe de la Generalitat, les pèrdues del sector van ser de 9 cèntims per quilo al juliol després d'arribar als 33 cèntims al gener i febrer. En les últimes setmanes, però, el preu del porc viu ha repuntat també a Mercol Lleida i s'ha situat entorn dels costos de producció habituals. La crisi també ha afectat el comerç exterior amb el tancament de mercats com el Japó i també una major pressió sobre els mercats europeus.
0: Parlem ara d'agricultura i és que la Conselleria d'Agricultura ha plantejat a les organitzacions agràries una nova estratègia per tal de combatre la plaga de conills que afecta els camps a la demarcació de Lleida.
5: L'objectiu és estendre a més municipis les caceres intensives que s'estan fent aquest estiu amb actuacions al Segrià Sud i l'Urgell en coordinació també amb les àrees privades de caça i els agricultors. D'altra banda, les organitzacions agràries reclamen un pla estable i basat en dades amb actuacions planificades i publicació també periòdica dels resultats. També demanen que les caceres intensives, arribin a més zones a banda dels camps de cultiu, com per exemple als voltants d'autopistes i vies fèrries on actualment només pot actuar l'administració amb autorització. El sector agrari recorda que durant 4 mesos al 2025 es van capturar 30.400 conills, més de 600 al dia.
0: Déu-n'hi-do. Vinga, va, i per acabar, la Maria i jo ens posem una mica bruixes, perquè Cervera ja està llesta per l'Aquelarre.
5: Així és, eh? L'Aquelarre de Cervera arriba aquest cap de setmana a la 49a edició, una edició especialment simbòlica, perquè coincideix també amb el mil·lenari de la ciutat i que tornarà a omplir la capital de la Segarra de bèsties, diables i centenes de participants. No sé, Núria, si has tingut l'oportunitat d'anar-hi, però...
0: Però aquest cap de setmana, eh? I vaig, aquest cap de setmana
5: és impressionant, eh? I és una de les festes que no poden faltar aquí a la demarcació. Doncs aquest cap de setmana, els visitants, si vas, Núria, doncs hi trobareu espectacles de carrers, cercaviles, propostes de cultura popular, música en directe, a banda també de múltiples espais d'artesania i gastronomia. Això és tot el que podeu trobar si aneu algun dia a la Quelarre de Cervera.
0: És increïble perquè és això, eh? Ja ara surten, que dius, durant l'estiu hem estat de festa, però és que al final de l'estiu, començament de tardor, surten festes majors a Esbojarrades. Ara comencen, també. Ara es revifa tot, com si no haguéssim de començar curs ni res,
5: exacte.
0: Com si encara estéssim de vacances. Molt bé.
5: Exacte.
0: Maria Lara, des d'Emunt FM, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
5: Gràcies a vosaltres, bon cap de setmana. Adéu a tots.
0: Anem coneixent, ja ho veieu a poc a poc, eh? Els companys i companyes, els periodistes que fan possible l'Obert per Vacances i que treballen a vegades davant del micro, moltes vegades darrere, perquè això sigui possible en qualsevol de les ràdios locals que teniu això a prop de casa. No a prop, sinó que avui la tenim una miqueta lluny, però no es notarà gens, eh? Saludem la Marina Pérez Got. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: La Marina parla en nom de Tarragona i aquí ja estem també amb la vista posada en Santa Tecla, tot i que encara oficialment queden un parell de setmanes. Mira, avui hem sabut que els portants dels gegants moros i dels negritos seran els perpetuadors de la Santa Tecla d'enguany.
6: Sí, ja saps, com bé deies, acaba l'estiu, però a Tarragona comencem festes i la ciutat els atorga el més alt reconeixement festiu als portants d'ara i també als d'abans. Noms d'abans com els del Mangarro, el Fava, el Toreo, el Llarg, el Titella, el Calent, el Bufas, el Pajares, el Petit i d'altres de més actuals com el Gordete, els Carnissers, els Algà, el Maginet, el Paio Xavi, l'Alejandro Bufas, el Juanito o el Miguelín.
0: Tots són noms de persones, són renoms de geganters,
6: exacte,
0: no?
6: Exacte, del col·lectiu conegut i estimat pels amants de la festa. Miquel Ximenis, president dels portants, ha agraït el suport i l'acompanyament dels tècnics de cultura i s'ha mostrat orgullós d'haver fet relleu a tots els gitanos que han estat amb els gegants. L'escoltem.
7: Ell està orgullós i nosaltres d'ell, perquè clar, nosaltres som geganters, però nosaltres no seríem geganters si no tinguéssim tots aquests avantpassats. Aquests avantpassats, els nostres avis, els bisavis, els nostres tatarabuelos, els nostres tiets. Si nosaltres, ells no haguessin sigut portadors, nosaltres avui dia no sabríem res dels gegants. Estaríem molt pendents de la nostra cultura gitana, però no sabríem res d'una altra part d'aquesta cultura gitana, que són els gegants de Tarragona. Llavors nosaltres no tindríem ni idea, aniríem a veure les processons per Sant Magí, per Santa Tecla, però miraríem uns gegants i diríem figures grans, s'ha acabat.
6: I precisament, Núria, també el cartell de Santa Tecla d'enguany està dedicat als 175 anys dels gegants moros i també vol posar en relleu el seu compromís amb la festa.
0: Ens farem una miqueta pesats, som així a Tarragona amb el tema de la festa de Santa Tecla, no us l'acabem, ja aviso pels propers dies, però a la demarcació, més allà de Tarragona, també passen altres notícies, no?
6: Doncs sí, les empreses asseguradores, ho vam comentar una mica ahir, el programa van desbordades per les reclamacions a causa del fort temporal a Tarragona, que a efectes pràctics, segons els meteoròlegs, va ser una supercèl·lula, una mesocicló, i és que les destrosses són nombroses i es calcula que també quantioses a falta d'una avaluació global.
0: I encara una notícia solidària per acabar?
6: Doncs sí, relacionada amb les festes de Tarragona, els xiquets del Serralleu transforma el padrí del Pilar Caminant, que si per cert no l'heu vist mai, veieu-los, un pilar que baixa des de la Catedral de Tarragona fins a l'Ajuntament, en una iniciativa solidària en benefici de l'ELA. La Fundació de la Miquel Valls serà la primera entitat padrina i els 500 metres de recorregut es convertiran en l'objectiu de recaptació.
0: Ostres, és la primera iniciativa que monetaritza, en plan, amb finalitats solidàries, els pilars caminant, no?
6: Sí, sí, és el primer cop que passa.
0: Això és nou, és un element molt tradicional de la festa major, potser els pilars de les quatre colles castelleres baixant les escales de la catedral i tot el carrer Major i pujant a l'Ajuntament, és un recorregut doncs feixuc, però que ells fan com si no res, és un dels actes més participats i, bueno, particular, jo això no ho havia vist mai, la primera vegada que es recapta fons amb un acte així tan protocolari i tan habitual de la festa. En parlarem sens dubte. Gràcies, Marina, perdona que m'he enrotllat una mica, estàs bé?
6: Sí, perfectament. Millor que tu, segur.
0: Oh, això ha fet molt de mal. Gràcies, Marina. Bon cap de setmana.
6: Fins ara.
0: Tanquem així la ronda d'actualitat i ara en sí, entrem en matèria amb la primera entrevista del dia.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Avui mateix, aquest 28 d'agost, entra en vigor la nova regulació de la jubilació flexible, una reforma que busca facilitar que les persones jubilades puguin continuar treballant o reincorporar-se al mercat laboral però sense haver de renunciar completament a la pensió. En aquest sentit en volem saber més i connectem amb la companya Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Ella està en companyia d'una advocada laboralista, la Pilar Casas, que ens ho pot explicar tot plegat. Hola, Mariona, bon dia.
9: Doncs sí, tinc aquí amb mi a la Pilar Casas, advocada especialitzada en salut laboral i sòcia de la cooperativa Col·lectiu Ronda. Bon dia, Pilar.
10: Hola, bon dia.
9: Per començar, explica'ns una mica què és exactament la jubilació flexible i què canvia a partir d'avui, 28 d'agost.
10: La jubilació flexible és una més de les possibilitats de compatibilitzar la jubilació amb la feina. La jubilació flexible, que és la que ara es modifica la seva regulació, és aquella que et permet, un cop ja t'has jubilat, poder continuar treballant amb una feina a temps parcial. Fins ara, això només es permetia, aquesta compatibilitat, pels treballadors que anaven a compatibilitzar amb una feina a temps parcial per compte d'altra, és a dir, per treballadors per compte aliena. El que fa la nova regulació que aprova aquest nou Real Decret 416/2026 del 27 de maig i que entra en vigor avui, és que amplia aquesta possibilitat també als treballadors per compte d'altri, per compte propi, és a dir, pels autònoms. Permetrà als autònoms que des de que es jubilen puguin compatibilitzar la seva feina amb una feina autònoma. Què passa amb la jubilació flexible? Que aquesta compatibilitat suposa que tu passes a cobrar la part proporcional de la jubilació per la jornada que no treballes. No sé si m'estic explicant més o menys bé. Si jo treballo en una jornada de 60%, doncs cobraré el 40% de la jubilació. Vale? Uh-huh. Sí? I pel que és treballador autònom, aquesta compatibilitat suposarà que mentre treballi com a autònom cobrarà el 25% d'aquesta pensió de jubilació. Hi ha hagut fins aquí més o menys uh-huh. Això és lo genèric, eh? La primera modificació important és aquesta incorporació de les persones autònomes, aquesta possibilitat de jubilació flexible. Ells ja podien compatibilitzar la jubilació amb la feina, però amb la jubilació activa, que només es pot iniciar quan portes un any jubilat.
11: Deixa'm que et pari un moment. Quina és la diferència, així, per tothom, així, que ens orientem una mica? Quina és la diferència entre jubilació flexible, activa i parcial?
10: Vale, bona pregunta. Aquest és l'examen. Mira, la diferència, la parcial és que tu estàs treballant en una feina i el que fas és et jubiles, però continues amb aquesta feina reduint la teva jornada. I redueixes la teva jornada entre el 25 i el 75%. Però un cop jubilat, continues treballant. La jubilació parcial també es pot fer abans de l'edat de jubilació, perquè en aquest cas l'empresa haurà de subscriure un contracte de relleu per suplir la jornada que tu deixes de treballar. Però la parcial és continuo a la mateixa feina, redueixo la jornada en aquesta feina i jo ja m'he jubilat. No és que continuï treballant amb reducció de jornada, sinó que em jubilo i continuo amb l'empresa amb aquesta parcialitat de feina, vale? En la mateixa empresa. Sí? Uh-huh. La jubilació activa és la que et permet compatibilitzar la feina amb la jubilació, i aquesta jubilació activa ve recollida a l'article, a veure que me'n recordi, 214 de la Llei General de la Seguretat Social, i es pot demanar només quan ja hagi transcorregut un any des que t'has jubilat de manera ordinària. Fins fa un temps, per aquesta jubilació activa només la podien demanar aquells que s'haguessin jubilat amb el 100% de la pensió, és a dir, que tinguessin tot el període de carència, totes les cotitzacions exigides, els anys de cotització exigits per cobrar el 100% de la pensió. Això es va canviar fa aproximadament un any i ara qualsevol pot accedir a aquesta jubilació activa encara que no t'hagis passat el 100% de la jubilació. Aquesta jubilació activa que es pot activar a partir de l'any és compatible tant amb el treball a temps parcial com a jornada completa. I el que cobres de jubilació són uns percentatges que venen a l'article 214.2 de la Llei General de la Seguretat Social, depenent de si demores un any, dos anys, tres anys, quatre anys o cinc anys la jubilació definitiva. Uh-huh. Vale? Si continues compatibilitzant. La jubilació flexible ve a ser més o menys el mateix, però no has d'esperar aquest any. I només es pot amb una compatibilitat amb una feina a temps parcial. No podries fer una jubilació flexible amb una jornada completa.
11: Vale? Vale.
10: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible amb aquests contractes a temps parcials, quan acabava el contracte a temps parcial es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. És a dir, uh-huh. Doncs, si tu havies estat compatibilitzant 10 anys, doncs aquests 10 anys servien i les bases de cotització per poder millorar una pensió que igual t'havia quedat una miqueta baixeta. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
11: O sigui, ara...
10: I aquest era un benefici molt important de la jubilació flexible.
11: O sigui, ara el que cotitzis després d'aquesta jubilació, quan agafes la jubilació flexible, no t'ajuda en la teva pensió, o sigui, no et millora la situació que tenies prèviament. No.
10: Exacte, només millorarà en el cas d'aquelles persones que hagin optat per aquesta opció de jubilació flexible, que s'haguessin vist abocats a la jubilació forçosa per causa no imputable al treballador. Per exemple, un acomiadament col·lectiu, per exemple, un acomiadament objectiu, o sigui, qualsevol causa que t'hagi portat a l'acomiadament, a la jubilació que es diu no voluntària, la jubilació per causa no imputable al treballador, aquesta sí que podrà veure recalculada la seva jubilació amb la feina que faci. Tota la resta ja no. Clar, això és un perjudici respecte a el que hi havia abans. Abans, mirant-ho més en detall, és molt més beneficiós per la persona esperar aquest any i demanar la jubilació activa, que cobrarà més percentatge de jubilació, i que a més aquests percentatges de jubilació es van, de lo que cobres de la jubilació, van ampliant-se cada any que vas allargant la compatibilitat i vas cobrant cada cop més, que no la jubilació flexible, que a més la millora més important que tenia l'han eliminat. Després també hi ha una cosa, però això és tant per la jubilació activa com per la flexible, que és que la compatibilitat de la jubilació amb aquesta feina no és compatible amb el cobrament del complement a mínims. Això què passa? Hi ha molta gent que acollia la jubilació flexible perquè tenia pensions molt baixetes, pensions mínimes, havien cotitzat poc, i igual les tenien complementades a mínims. Doncs ara es diu expressament que no és compatible amb el complement a mínims i, per tant, te l'eliminen de la pensió abans d'aplicar el percentatge de reducció compatible amb la feina que faràs. Ja no serà compatible. Quan deixis de treballar te'l tornaran a pagar.
11: Vale, perdó que et pari un altre cop. Explica'ns també què és el complement a mínims.
10: Vaig explicant molt ràpid.
11: No, sí, va molt bé, va molt bé.
10: Vale. El complement a mínims de les pensions és perquè a la Llei General de la Seguretat Social, l'article 59, diu que per un tema de la dignitat en el cobrament de les pensions, i això també té relació amb la Constitució espanyola, amb el dret a unes pensions dignes, estableix que s'han de pagar unes pensions mínimes a la gent. Tinguis les cotitzacions que tinguis, hi ha uns mínims que qui genera aquest dret a pensió contributiva tindrà dret a cobrar. En aquest cas, en el cas de la jubilació, hi ha uns mínims establerts per normativa que, en base a aquest article, la Llei General de Pressupostos de l'Estat cada any estableix qui són aquests mínims, i segons si tens cònjuge a càrrec, si ets una persona unifamiliar, si el cònjuge que tens no està a càrrec teu, doncs hi ha uns mínims que tu tens dret a cobrar. Si jo he generat una pensió contributiva per la que he cotitzat el que he cotitzat i m'ha quedat una pensió de 700 euros, estic casada però el meu marit no està a càrrec meu, jo tindria dret a una pensió, per posar-te un exemple, de 888,70 euros. Si la que jo havia generat era de 700, jo puc demanar aquest complement de mínims perquè m'arribin a pagar fins als 888,70. Et complementen aquesta pensió, aquesta quantia mínima. Bé, doncs aquest complement a mínims no serà compatible amb la jubilació flexible com tampoc ho és amb la jubilació activa. Quan tu compatibilitzes amb la feina, has de tenir en compte que de la jubilació que cobres, si cobres complement a mínims, te'l descomptaran.
11: Vale, i aquesta jubilació flexible pot ser que les persones que tenen pensions insuficients i que realment pues, no poden viure ni amb aquest complement a mínims, es vegin obligades a continuar treballant passada una edat òptima?
10: Clar, aquest és el risc d'anar allargant les edats de jubilació i no posar el focus en la millora de les pensions que es cobren. Quan posem el focus en incentivar la permanència en el món laboral i, per tant, incentivar que la gent continuï treballant, el que estem abocant és que la gent que té pensions més baixes es vegin obligats, per una qüestió de necessitat, a continuar treballant. Això segurament, difícilment o rara vegada ho trobarem en gent que cobra pensions màximes. O sí, depèn de les diferències amb els salaris que cobraven, però és més habitual veure abocats a gent que té una pensió insuficient, veure'ls obligats a haver-se d'incorporar al mercat laboral i a fer compatible de qualsevol de les maneres possibles la pensió que estiguin cobrant baixeta per complementar aquests ingressos i poder arribar a final de mes. Per tant, fer tots aquests canvis que per una part faciliten, pues, si un autònom vol continuar amb el seu negoci i no vol deixar vol fer un negoci nou, perdona, i no vol deixar de treballar i es vol mantenir actiu, que ho pugui fer, però també hem de tenir en compte que això és una arma de doble filo, que el que pot fer és que gent es vegi obligada a optar per aquestes compatibilitats de pensions amb feines només per una qüestió de necessitat. El que s'ha de fer és això conjuntament amb polítiques de millora de les pensions que s'han anat fent i han millorat molt els darrers anys, però encara poden millorar molt més perquè seguim tenint unes pensions molt baixetes. Ara té ja la jubilació mínima són 888 euros. Avui dia qui viu amb 888 euros al mes? Per tant, tot això s'ha d'intentar millorar alhora que s'incentiva, pues, que la gent continuï treballant, que la gent pugui continuar, si es vol mantenir actiu, mantenint-se actiu, i alhora que també es fan polítiques suficients perquè les noves generacions també puguin accedir al mercat laboral amb dignitat laboral, amb dignitat social, i que es pugui incentivar aquesta equitat intergeneracional, que una cosa no comporti que després perjudiquem per l'altra banda de la piràmide.
11: I així, per acabar així, en molt curt, si haguessis de donar un consell a una persona que es planteja la jubilació flexible, què li aconsellaries que considerés abans de prendre la decisió?
10: Són molts factors. Això, nosaltres quan fem aquest assessorament el fem molt individualitzat, perquè entren des de factors personals, socials i econòmics, a factors purament tècnics. Evidentment, tècnicament has de valorar si et surt més a compte la jubilació flexible que l'activa, o que potser la parcial si encara estàs treballant amb la feina, si vols continuar treballant o no i vols millorar aquesta pensió, bueno, pues, o si et interessa més continuar treballant i accedir a la demorada que no n'hem parlat, perdona, però és que et va afegint un complement a la jubilació per cada any més que allargues l'edat de jubilació, sense jubilar-te a l'edat que et toca. Aleshores, bueno, pues, s'ha de mirar cas per cas i tenir en compte també com a advocats no només el que és més bo per ells des d'un punt de vista purament tècnic i econòmic, sinó també personal, social i des d'un punt de vista d'ells, pues, això, de com podran arribar a final de mes i com podran fer la seva vida i que els hi pot interessar més.
11: Vale, doncs moltes gràcies, Pilar Casas, per aquestes explicacions i per estar aquí amb nosaltres avui.
10: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Mariona, per demanar-nos aquesta entrevista.
0: I moltes gràcies, Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí. Una abraçada forta i bon cap de setmana, també. D'un tema de la jubilació a un altre tema. Torna aquesta píndola de la Nova de Reus, el David Fernández, sobre el català, Desperta el català. És allò per fer-nos conscients, de que a vegades anem a buscar paraules en altres llengües i no acabem d'utilitzar la nostra, la catalana, i realment tenim paraules per tots. Al final d'aquest estiu esperem haver après una mica a parlar millor la llengua catalana. Vinga, va, converses d'aquelles que escoltem així mig de magatotis entre el David Fernández i l'Agnès.
12: Escolta, ja has inflat els globus?
13: Sí, ara només falta decorar una mica.
12: Perfecte. Jo he comprat un munt de merchandising aquí baix a la botiga.
13: Vols dir material de la festa, no?
12: Sí, suposo. Gorres, adhesius, polseres d'aquelles de colors...
13: Doncs això és material promocional o simplement els records de la festa.
12: Ja, però merchandising queda més...
13: Més anglès.
12: Sí, no t'ho negaré.
13: A més, fixa't que si dius material promocional tothom sap de què parles. Però també s'ha introduït la paraula merchandatge, si vols.
12: Ah, doncs mira, ja tenim el material promocional o el merchandatge a punt. Buf, avui tinc unes agulletes, em fa un mal.
13: Unes agulletes?
12: Sí, ara m'has fet dubtar. En tinc, t'ho asseguro, no t'ho he dit bé.
13: En català n'hem de dir cruiximents.
12: Cruiximents? Aquesta sí que no l'havia escoltada mai, Agnès. Però agulletes, tothom diu agulletes, no?
13: Sí, però en català, d'aquest dolor muscular de l'endemà d'haver estat fent molt d'esport, en diem cruiximents, o n'hem de dir cruiximents.
12: Doncs bé, tinc molts cruiximents per tot arreu.
13: Això vol dir que ahir vas treballar de valent.
12: O que ja no tinc 20 anys. Agnès, corre, que perdrem l'autobús.
13: Vinga, va, a veure si l'atrapem.
12: Uf, hem arribat a temps, eh? Pels pèls, quin agòbio.
13: Sí, sí, però... David, millor dir-ne quin patiment.
12: Carai, no perds mai pistonada, eh? És veritat, Agnès. Patiment.
13: Patiment, o quin neguit, si encara és abans que passi res.
12: Mira, m'agrada patiment, o potser també podria ser angoixa, en segons quins contextos, no?
13: Sí, són dues paraules molt nostres.
12: Doncs això, quin patiment o quina angoixa que fa això de córrer darrere de l'autobús. Apa, aquí l'àrbitre s'ha columpiat.
13: David, deus voler dir que s'ha equivocat.
12: Sí, vaja, que ha fet una mala decisió.
13: Exacte.
12: És que quan m'enfado em surt el que em surt.
13: Bé, com a tothom, de fet.
12: Bé, avui intentaré controlar-me perquè et tinc al costat, que si no...
13: I això sí que serà notícia, David.
12: Ai, mira quina bona pinta que fan. Vols que comprem alguns tomàquets per aquest vespre?
13: Sí, i després podem anar per formatge.
12: Ai, ai, ai, ai, ai, Agnès.
13: Què passa, David? Que no t'agrada el formatge, pas?
12: Sí, sí, sí, sí,

0: Ja ho he vist, ja ho he vist.
1: És que em vas entrenant i al final, mira, em tornaré un expert.
0: I ara em vigiles tu i tot a mi.
1: Això és perillós, eh?
0: Molt.
1: Mira, ja tinc la feina feta, ja m'he apuntat.
0: Doncs jo també.
1: Però jo vaig tranquil·lament, eh? Només vull participar, no penso pas competir, eh?
0: Tranquil, jo també vaig amb aquesta intenció. I això penso que ja està molt bé.
1: Per cert, saps si hi haurà algun speaker aquest any?
0: Doncs no ho sé, però diria que més aviat, en tot cas, hi hauria algun locutor o un presentador, segons que faci.
1: Veus, aquesta sí que la sabia, però tenim tan normalitzat això de dir speaker quan hi ha algú parlant en algun acte, que mira, m'he equivocat.
0: Sí, i ja saps que no sempre cal dir-ho en anglès, que també tenim paraules en català per expressar les coses.
1: I si anima la gent?
0: Bé, si anima la gent, aleshores hauria de ser animador.
1: Caram, tu, quantes opcions? Agnès, vine, vine, vine, t'he d'explicar un cotilleo. És molt, molt heavy, eh?
0: Un què, David? És molt què?
1: Un cotilleo.
0: Vols dir una xafarderia?
1: Sí, un coti, com diuen els detallets.
0: Sí, però els músics són músics.
1: D'acord, una xafarderia, però t'he d'explicar una xafarderia que és molt, molt heavy. Et posaràs les mans al cap, t'ho asseguro.
0: En tot cas, David, molt forta, molt destacada.
1: Ja, però és que és molt heavy. Ja sé que heavy no és correcte, però mira, tothom ho diu així i em surt així, sona bé.
0: Bé, si fos música sí que estaria bé dir-ho així, ja ho saps, heavy metal. Però si no, cal buscar altres paraules, em sap greu. Però va, digues-me la xafarderia.
2: Doncs hem despertat una miqueta més el nostre català. Hem pres bona nota de tot plegat. A veure si després posar-ho en pràctica no és tan fàcil, eh, nois? Però bé, gràcies en tot cas pels consells a l'Agnès Toda i al David Fernández de la Nova de Reus. Seguim endavant i ara, des de Reus, marxem cap a Girona. Marxem a Girona per parlar d'esport, però des d'una vessant molt concreta, la formació dels més joves. Entre els dies 7 i 8 de setembre, això és aquest cap de setmana, no l'altre, Banyoles acollirà la novena edició del Seminari Internacional de Tàctica i Tècnica Esportiva. L'organitza la Universitat de Girona i enguany se centra en com haurien d'entrenar les esportistes joves. Per tant, ens centrem en l'esport femení. A més, aquesta edició coincidirà amb el segon Seminari Internacional FemCoach, un projecte europeu que treballa per impulsar, com dèiem, el lideratge femení en l'entrenament esportiu. Vinga, va, que en parlem de tot plegat amb el Pau Villafañe, Girona FM. Pau, hola de nou, bon dia.
3: Hola de nou, Núria.
2: Deia, quan et deia bon cap de setmana, jo una veueta en el meu interior deia no, si és que el Pau no marxa avui encara. No.
3: Sí, a mi m'ha sorprès una mica, però dic, bueno, ja després tornarem a parlar.
2: Pau, amb qui estàs per parlar d'aquest seminari?
3: Doncs mira, tinc aquí ara mateix els estudis de Girona FM, la Raquel Font, que és la directora de la Càtedra d'Esport i Educació Física, així com també Centre d'Estudis Olímpics de la Universitat de Girona, perquè ens expliqui una mica millor en què es basarà el que seríem, diguem-ne, un seminari que està conformat per dos a la vegada, és a dir, són dos, com en aquest cas la novena edició del Seminari de Tàctica i Tècnica Esportiva i a la vegada el segon Seminari Internacional FemCoach, com bé has explicat. Molt bon dia, Raquel.
4: Bon dia, bon dia.
3: A veure, explica'ns una mica, així a grans trets, què s'hi podrà trobar en aquest doble seminari i una mica també el tema que n'hem parlat d'entrenar les joves esportistes, per què heu triat aquesta temàtica.
4: Doncs, bueno, a veure, el seminari és en realitat l'activitat final d'un projecte europeu en el que la càtedra participa des del 2023. Aquest projecte ha tingut diferents fases. En la primera fase vàrem fer un estudi per valorar a través d'unes enquestes que es van fer entrenadores i entrenadors de tota Europa quin era l'estat o quin era el nivell o quines eren les preocupacions de la formació de les entrenadores de joves, i ens vàrem adonar, doncs, com ja hipotetitzàvem, doncs, que hi havia mancances importants, no? Que hi havia problemes per accedir, diferències de sou, formació no específica per noies joves, o bueno, una mica anàvem veient que tot això s'esdevenia. A partir d'aquí es va dissenyar amb aquest consorci d'universitats europees, es va dissenyar una formació per entrenadores d'esportistes joves. que aquesta formació s'ha estat desenvolupant durant tot aquest any, i, bueno, perdona, la formació la vam dissenyar l'any anterior, i durant tot aquest any hi han hagut 40 entrenadores d'arreu d'Europa que han

0: participat en aquesta formació. Aquesta formació començava amb un seminari que es va fer a Grècia, Tessalònica, i llavors hem estat fent un curs online a través d'una plataforma concreta, i ara al final es troben totes aquestes entrenadores aquí, entre Girona i Banyoles, després concretarem si vols una mica el programa, es troben aquí una mica per tot allò que ens hem estat dient a través de les pantalles, doncs va, anem a posar sobre la taula a nivell d'experiències, però anem també a escoltar altres experts, anem a aprofundir en aquells temes que han sortit durant el curs. Per tant, una mica, aquest seminari el que pretén és això, però aprofitant aquesta avinentesa, el que pretenem també és que impacti sobretot a les entrenadores del territori i entrenadors que puguin estar entrenant a noies esportistes, no? I per què el tema? Doncs el tema bàsicament perquè cada vegada més estem posats, la ciència ens està dient que els nois i les noies, o sigui, entrenar a noies no és només una qüestió d'entrenar diferent, sinó que és una qüestió de saber per què i com hem d'entrenar diferent, no? Tenen una fisiologia diferent, tenen unes necessitats psicològiques diferents, tenen un context social a través d'uns estereotips que les condicionen, etc, etc. Per tant, el que farem en aquest seminari serà a partir de la veu de diferents experts, a partir de la veu de entrenadors, a partir d'atletes han tingut una trajectòria important al llarg de la seva vida, doncs plantejarem quines són aquestes necessitats, val? I per això deia, ostres, pensem que és una oportunitat molt bona perquè entrenadores o entrenadors de la província de Girona, de Barcelona, on sigui, s'hi afegeixin i puguin conèixer aquest punt de vista que no és el mateix a Catalunya, a Girona, a Espanya, a Cap Verd, a Grècia, a Sèrbia o a Polònia, que és una mica els països que hem estat participant en el projecte.
1: La meva pregunta és una mica quins temes han sortit, sobretot durant tot aquest temps, parlant amb les entrenadores i entrenadors sobre com educar a les joves esportistes, quins temes us preocupen més o hi heu posat especial èmfasi?
0: A veure, bàsicament, temes de fisiologia femenina, val? Molt condicionada en com es desenvolupen i com maduren en diferents moments temporals dins de lo que és la línia cronològica, no? Un noi es desenvolupa més tard que una noia, per exemple, i els efectes d'aquest desenvolupament, d'aquest canvi hormonal, té uns impactes diferents sobre el cos femení, i per tant l'exercici físic que nosaltres fem en funció de l'edat que el fem i el tipus d'exercici que fem té un impacte també sobre el cos femení, que és diferent que el dels nois. Fins avui, però com en tot, s'ha centrat moltíssim l'estudi del cos masculí, i el que hem fet ha sigut fer transferència de totes aquestes dades cap al cos femení, i no és així, vale? Aleshores, una de les coses que ha sortit és l'interès en aprofundir en totes aquestes característiques fisiològiques de desenvolupament i d'entrenament. L'altra, vinculada, que també ens ha sortit ara en el que dèiem, és com hem de dissenyar tasques per aquestes noies, càrregues, intensitats, com comuniquem, és un altre dels temes que ens ha sortit moltíssim, de quina manera comuniquem igual amb nois que amb noies, sembla que no, i comunica igual una entrenadora que un entrenador, també sembla que no. Malgrat tot, aquí hem de tenir molt en compte que la individualització serà imprescindible. No podem generalitzar que totes les noies necessiten el mateix, ni tots els nois necessiten el mateix, ni que totes les entrenadores femenines comuniquen igual i tots els entrenadors masculins igual. No, eh? Sí, tenim molt clar que s'ha d'individualitzar, però sí que hi ha unes característiques que veiem que es donen. I l'altre aspecte que també ha sortit molt és de quina manera podem aconseguir que les noies joves s'adhereixin a l'activitat física. Hi ha un abandonament molt important, més que en nois, o sigui, a l'adolescència tant nois com noies abandonen la pràctica esportiva, però en noies molt més. Llavors hi ha hagut tota una reflexió, un estudi, un buidatge bibliogràfic al respecte de per què això passa i si passa de la mateixa manera a tots els països i per què, no? Una mica són els temes que més han preocupat. A partir d'aquí, què hem fet? Hem portat grans experts en això. Per exemple, hem portat vindrà a fer-nos una conferència, de fet tindrem conferències, tindrem tallers i tindrem taules rodones durant els dos dies que durarà el seminari. Per exemple, ens ve la Núria Puig Brandes, que és la persona que ha sigut responsable dels centres d'estudis olímpics en el Comitè Olímpic Internacional durant els últims anys, i ens parlarà una mica de com afecta aquesta ciència, aquesta part més social, com afecta a les possibilitats de lideratge de les noies, val? Vindran una noia que és psicòloga esportiva, experta en comunicació, i ens parlarà o ens donarà estratègies, perquè aquesta serà a través de taller, ens donarà estratègies de com podem comunicar amb els esportistes joves i sobretot si són noies a la pista. Llavors ve l'Anna Carceller i l'Esther Morencos, que són grans referents de la fisiologia femenina relacionada amb l'exercici físic, val? Una és a més assessora de la Federació Internacional de Futbol, l'altra és metge de medicina esportiva i és la responsable de l'equip Students First de ciclisme. I llavors ve, hi ha una taula rodona en la que participen en Víctor López, la Zara Ford, l'Esther Morencos i l'Anna Carceller, que discuteixen una mica sobre la importància de treballar en equip, la importància de treballar junts, fisiòlegs, psicòlegs, vale? I què aporta això. I llavors tenim a la Zara Ford, que ens parlarà de com fer el treball de força, que cada vegada tenim més clar que és imprescindible a nivell de salut i rendiment al llarg de la vida, doncs com especificar el treball de força en noies joves.
1: Com conflueix, en aquest cas, aquest seminari més enfocat a les esportistes joves amb el de tècnica i tàctica esportiva, és a dir, amb l'altre, que és la novena edició?
0: Vale. La càtedra, bianualment, organitza un seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva. Aquest any el que vam dir va ser, ostres, en lloc de fer aquest seminari, que sempre ha anat molt enfocat al que era... l'aprenentatge, vale? L'aprenentatge de l'esportista, val? Ni diem tècnica i tàctica, que al final és tot l'esport, la tècnica i la tàctica inclou l'esport, vale? Doncs el que hem fet ha sigut donar-li aquesta mirada femenina, val? I per tant hem dit, ostres, doncs val, aquest seminari internacional de tècnica i tàctica esportiva que fem cada any, aquest any el focalitzem en la mirada femenina, i és la temàtica que hem escollit coincidint amb aquest final de projecte Erasmus Plus Esport Europeu.
1: Per tot el que em comentes, i a veure, no és cap secret, perquè tots en som conscients, hi ha molt marge encara de millora i de coneixement pel que parles de l'esport femení, i fins i tot m'ha cridat l'atenció el tema de la comunicació, que pot ser diferent segurament per noies que per nois. No sé si també fins i tot segons l'esport, que pot també ser fins i tot una mica diferent en aquest sentit.
0: Home, completament, hem de pensar que hi ha esports on la relació entre l'entrenador i l'esportista és directa, per exemple un bàsquet, un futbol, un handball, un vòlei, perquè l'entrenador està a peu de pista, però llavors hi ha esports com l'orientació, l'atletisme, les curses de muntanya, que l'entrenador no està en el moment de competir. Llavors la comunicació durant la competició és molt diferent. Hi ha esports en què entrenes en equip i esports en què entrenes de manera individual. Llavors la comunicació també és molt diferent, perquè et dirigeixes diferent si tu només parles a una sola persona o si has de donar uns feedbacks o t'has de comunicar, doncs, amb el grup. Per tant, sí, és completament diferent i és important que hi parem atenció.
1: Doncs ja ho hem sentit, els dies 7 i 8 de setembre, el dia 7 en aquest cas a Girona i el dia 8 a Banyoles, podreu gaudir d'aquest seminari internacional Fem Coach, també a la vegada amb la tècnica i la tàctica, i em sembla, si no m'equivoco, que les inscripcions estan obertes fins al 31.
0: Les inscripcions s'acaben ara, veus? Després sí que és cert que tenim una exposició que serà itinerant, però sí, les inscripcions en si s'acaben.
1: O sigui que va demanat.
2: Pau, moltíssimes gràcies doncs per aquesta entrevista i moltes gràcies a la convidada també per posar-nos la situació. Pau Villafañe, des de Girona FM, una abraçada, companya, ara sí, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana. I gràcies a la Raquel Font.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Amb aquesta entrevista que ens ha dut a Girona, tanquem la primera hora de l'Obert per Vacances.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un...
5: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
6: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
7: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes per tu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la avui en la mobilitat, almenys a les carreteres. Només una variant, la P7 a Cardedeu, direcció Girona, deixa un vehicle al voral i provoca circulació intensa en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards en la circulació de l'R11, una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i provoca retards de fins a 30 minuts, i de l'altra, DIF ha informat d'una altra incidència provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla, que està causant retards en aquest cas als trens de la línia convencional entre Portbou i Girona. I la inflació repunta a l'agost i se situa en el 4,3% interanual a l'Estat, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. L'augment s'explica sobretot per l'encariment dels carburants arran del xoc energètic per la guerra a l'Iran. En canvi, la inflació subjacent baixa una dècima i queda en el 2,9%. I en clau política, el govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. És la cinquena trobada d'aquest tipus que fa el govern d'aquesta legislatura després de Poblet, Núria, Arnes i Sant Fruitós de Bages. Sobre la taula hi ha qüestions com ara les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com és l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida i Alguaire, i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I tensió creixent a Ceuta per la crisi migratòria. Ahir al vespre, desenes de manifestants van trencar el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores el pas dels camions de Creu Roja que repartien menjar. La policia havia fet sortir els migrants del campament poc abans de manera preventiva per tal d'evitar enfrontaments directes entre veïns i migrants. Finalment, l'ajuda humanitària va poder arribar per la ruta alternativa i el govern espanyol fa una crida a la calma a la ciutadania i demana als partits, especialment a PP i Vox, que condemnin la violència i ajudin a rebaixar la tensió. Per la seva banda, Feijó i la direcció del PP han anunciat que participaran en les concentracions del 2 de setembre coincidint amb el dia de Ceuta. I la Policia Nacional ha detingut dues persones a la Jonquera acusades de tràfic de drogues. Els agents van trobar 24 quilos d'estupefaents entre marihuana i cocaïna amagats en un doble fons del malet. Els dos detinguts han ingressat a presó provisional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: jets. Frenada en sec i els dos a terra. Somrius i et vese a la dreta. Cobert militar i un tio amb metralleta que ens mira molt.
1: Avui busquem històries d'estiu, històries que ens aduguin a, més que històries d'estiu en general, històries d'amor d'estiu. I m'ha dit el Jordi, ara m'ho confirmarà, que tenim els oients una mica reticents a compartir la seva intimitat o aquestes històries. Són una mica de vergonyeta, potser, sí. Vinga, va, no passa res, no passa res. Jordi Marescot, bon dia des de Cardedeu.
2: Bon dia, un altre cop.
1: Ai, que la gent li fa vergonyeta, no, això d'explicar avui les interioritats dels amors d'estiu.
2: Avui tenim així, la gent, sí, a la gent li costa arrencar avui, perquè normalment rebem més àudios que missatges. Clar. I avui estem rebent més missatges.
1: Clar, per escrit, si no acabes de dir el nom, tampoc no es nota tant, no? Clar, posar-hi la veu ja fa una mica de cosa. Bueno,
2: exacte.
1: Però vinga, alguna història tenim per explicar, no?
2: Tenim alguna història i, de fet, és un missatge que ens arriba des de Banyoles, no direm d'aquí, perquè el missatge comença dient: si us plau, no diguis el meu nom, però en el meu viatge de noces em vaig tornar a enamorar.
1: El missatge, fins aquí no sabem res.
2: El missatge diu això:
1: otra.
2: Fa unes setmanes vam decidir fer les maletes i marxar amb la meva dona cap a la Xina. Tot i que anàvem de viatge de noces, va passar. Em vaig enamorar d'un altre.
1: Bé, però ja es va quedar. Ja està, no?
2: Bueno, ara ho descobrirem. Enmig d'un mercat a Beijing, ple de gent, de fum i dolors, em va passar algo que no havia sentit mai. Us juro que quan els teus ulls es troben amb algú així, no hi ha marxa enrere. I vaig tornar tots els dies d'aquella setmana. Cada dia anava a buscar-lo al mateix racó del mercat. Els meus amics em deien: això no és sa, t'has enganxat. Però jo només somreia i els hi deia: m'ha passat, ho sento així. Quan vaig tornar a Catalunya, no el vaig poder oblidar. Encara ara, quan algú em pregunta per aquell viatge, se m'il·lumina la cara i els hi dic: sí, amics, em vaig enamorar dels pans Bao.
1: Va, home, va, no es fa això. La gent de Banyoles sou dolents, eh?
2: M'ha passat exactament el mateix.
1: Sou molt dolents, la gent de Banyoles. Però, home...
2: Bueno, definitivament hi ha moltes històries d'amor. Hi ha gent que ens ha explicat que s'ha enamorat d'un llibre, que s'ha enamorat d'un lloc, que s'ha enamorat d'un menjar.
1: Molt bonic tot això, molt bonic. Sí, som molt políticament correctes. Que no, que volem saber històries una mica més tòrrides, home. D'aquestes
2: de
1: que s'acaba,
2: que
1: saps que s'acaba l'estiu i has d'aprofitar al màxim, perquè després ja no us veureu més. Què vols
2: saber,
1: Jordi?
2: Històries tòrrides i tastar els pans Bao demà. Aviam, que ara m'he quedat aquí.
1: Doncs mira que era una història ben bonica, la d'aquest col·lega, sí, de Banyoles. Era ben xula.
2: Home, no sé si enamorar-se, depèn de la perspectiva, perquè enamorar-se en el teu viatge de noces potser,
1: sí, una mica
2: per tu
1: dramàtic.
2: És molt maco, però potser per l'altra persona no.
1: Sí,
2: no,
1: sí, la veritat que sí, la veritat que sí. Vinga, que bé, però que ens expliqueu historietes encara que siguin així en final sorprenent o estranyes. Què més?
2: Mira, doncs tenim una altra persona que ens diu que aquest estiu ha viscut un amor tòxic.
1: Val,
2: un amor d'aquells que fan mal, que repeteixen tots els anys i que sempre acaba caient el mateix. Bàsicament és un amor que no és correspost, però per part de la persona que ens escriu, perquè ens explica que el seu amor d'estiu, bon, més que no sé si seria ben bé amor, potser seria una relació d'assetjament, i és que el seu amor d'estiu són els mosquits.
1: Mira, de veritat, eh? Va tenir oferta amb aquests missatgets, eh? No pot ser.
2: La gent té vergonya avui, la gent té vergonya.
1: Sí, però... no ho sé. A veure, no... sempre podeu dir allò de: conec un amic d'un amic que li va passar tal cosa, i ja està, i queda entre nosaltres.
2: L'amic d'un amic sempre ets tu, sempre.
1: Sí, això se sap, això és veritat, sí. Els mosquits, eh? O sigui,
2: pavau i mosquits. Els mosquits és una relació tòxica, perquè, bueno, qui no té una relació tòxica amb els mosquits aquest durant l'estiu?
1: Sí,
2: per
1: clar.
2: Molt que tu els diguis que no, que tinguis les finestres, sempre se t'acaben colant i s'acaben...
1: t'acaben xupant la sang.
2: Bueno, et mantenen despert tota la nit, que al final...
1: Sí, sí. Molt bé, molt bé, us veig finets, eh? Avui no m'agrada gaire l'audiència que tenim.
2: Avui...
1: va, mulleu-vos
2: l'audiència...
1: una mica. Sou tramposets, sí, sí.
2: Estan vergonyosos, estan vergonyosos.
1: Va, però en sèrio, que no direm noms, es podeu explicar qualsevol cosa, eh? Qualsevol cosa us va bé, menys
2: això. Emplacem a l'audiència a que ens expliquin, de veritat, escriviu-nos per Instagram, ens envieu un àudio en al WhatsApp del programa, però volem saber històries boniques també d'amors d'estiu.
1: Molt bé. Doncs vinga, anava a dir el telèfon de Tarragona Ràdio. No, recordem el telèfon, recordem el WhatsApp, tot i que jo crec que avui el WhatsApp els àudios no triomfaran massa.
2: Avui els àudios no té pinta a que siguin gaire...
1: Bé, també podeu escriure per WhatsApp en escrit, no cal que sigui àudio.
2: Que la gent ens escrigui.
1: Sí? Quin telèfon tenim, Pau?
2: Ara te'l dic, dona'm un segon.
1: Jo també l'hauria d'estar buscant. Mira que me l'apunto cada dia, però me l'apunto en papers diferents que després llenço.
2: Jo me l'apunto cada vegada en el guió del dia, i el guió del dia es queda redacció. I ara mateix...
1: No pateixis, tu, jo el dic en antena quan tu el trobis, no pateixis.
2: Ara, mira, te'l dic.
1: 696, segur.
2: Sí, 696... 164 665.
1: Sí, me'n recordo que acabava així com a difícil. 696 164 665. Perfecte, vinga, queda explicat. Va, busquem amors d'estiu de veritat o desamors d'estiu, el que convingui. Doncs Jordi Mariscot des de Cardedeu, tornem a parlar cap a les 11.
2: Aviam si tenim una història bonica per explicar.
1: Fins ara.
2: Fins ara.
1: Era molt xula la narració, de fet, del Pabau, de la Xina. M'ha encantat, m'ha agradat molt la narració, però clar, ostres, és un plot twist que et diuen, no?, d'aquells que no t'esperes. Vinga, va, seguim endavant. Per donar-vos idees, jo crec que qui sí que ha recollit moltes històries sobre amors d'estiu és l'Eric Rossic, el company de Ràdio Ciutat de Valls. Doncs això, amb ell, jo crec que amb aquest reportatge que ens ha preparat, sí que ens començarem a inspirar i alguna història potser ens pot semblar familiar.
3: Ara que entrem a la recta final de l'estiu, reflexionem sobre el temps, que tot té un inici i un final, i hi ha històries que apareixen i marxen fugazment per ensenyar-nos noves experiències. El bon temps, els plans i l'oportunitat de conèixer noves persones encendint-se una història que molts hem viscut, els amors d'estiu. La distància, la incompatibilitat per estar junts, el retorn a la rutina, són alguns dels motius que poden convertir una història d'amor en un desengany fugaz. Però què tenen els estius que en fan que ens enamorem més fàcilment? Una mirada a la platja, una conversa que s'allarga fins a la matinada, una festa, un viatge amb amics, situacions que potser en un altre moment de l'any no haurien passat. Però a l'estiu sembla que tot va una mica més ràpid, i també l'amor.
4: Bueno, l'amor d'estiu, doncs, en certa manera té un caire aventurer, no?, idíl·lic. Normalment sovint neix en moments de distància de la rutina, durant les vacances, quan tens més temps lliure, i alhora, doncs, també està marcat per una certa caducitat, no? Això ens fa, d'una banda, que el visquem amb més intensitat, si també es té present que acabarà, o ens preocupem i potser no posem tot de la nostra part.
3: Històries com aquestes es repeteixen cada estiu. Algunes duren unes setmanes, d'altres alguns mesos, i algunes poques aconsegueixen superar la distància i convertir-se en una relació que continua més enllà de les vacances. Però què fa d'un amor d'estiu que sigui tan especial? Una de les claus que pot ser precisament que sabem que té una data de caducitat. Quan coneixem algú durant les vacances, moltes vegades no pensem en el futur. No sabem on serem d'aquí un mes, ni què passarà quan tornem a la rutina. I aquesta incertesa pot fer que visquem la relació amb més intensitat.
4: A més, aquestes relacions solen ser fugaces, reflectint una manera, no, de relacionar-se que sovint falta responsabilitat afectiva, fa que cada cop, doncs, aquests amors d'estius siguin més habituals i que es trobin més durant la resta de l'any. Una falta de compromís, doncs, per a que aquest vincle, doncs, perduri. Per tant, d'alguna manera, un amor d'estiu pot ser més aviat una aventura puntual, doncs, que es queda amb això, amb una experiència i una vivència puntual, i que, o per bé o per malament, doncs, quedaran al record.
3: Potser aquesta és una de les grans diferències entre un amor d'estiu i una relació convencional. Durant l'any, l'amor ha de conviure amb la feina, amb els estudis, els horaris, les obligacions i els problemes del dia a dia. Per al sociòleg Sigmund Bauman, les relacions contemporànies són cada vegada més fràgils i canviants. Una idea que encaixa especialment bé amb els amors d'estiu, relacions intenses que poden aparèixer molt ràpidament, però que no sempre aconsegueixen sobreviure quan arriba la rutina. A l'estiu, en canvi, tenim la sensació que el temps s'atura.
5: Per a mi, un amor d'estiu és aquell que arriba gairebé sense avisar. Una persona que coneixes en una època en què tot sembla més fàcil, més intens i més espontani. És un amor que pot durar uns dies, unes setmanes o tota una vida. Potser neix entre postes de sol, nits llargues, converses fins a la matinada, i aquella sensació que el món s'atura una mica. I el més bonic és que, Encara que després l'estiu s'acabi, no necessàriament s'acaba el que has sentit. De vegades aquella persona queda com un record preciós.
3: Els dies són més llargs, les nits també, i durant una setmana sembla que només importi el que està passant ara. Arriba un dels moments més difícils, acomiadar-se. Tornar a casa, recuperar els horaris habituals i, sobretot, acomiadar-se d'una persona que potser, només unes setmanes abans, era una completa desconeguda. La distància pot convertir-se en el principal obstacle. Dues persones que conviuen a centenars de quilòmetres, dues rutines completament diferents o simplement la consciència que aquella relació pertanyia només en aquell moment i en aquell lloc.
6: Doncs per mi l'amor d'estiu és una relació romàntica o una il·lusió, no?, que neix durant les vacances. I bueno, realment, o sigui, sol ser com una experiència intensa perquè és com que hi ha més temps lliure, no? Llavors es coneix com gent nova i es viu en moments diferents, en plan de la rutina habitual. Llavors sí que és veritat que no tots els amors d'estiu són iguals, perquè alguns duren només aquell estiu i després altres que es converteixen en un record bonic.
3: I aquí apareix una pregunta inevitable. Val la pena intentar mantenir un amor d'estiu quan s'acaben les vacances? Potser no tots els amors estan fets per durar. I això no significa que hagin estat menys importants. Hi ha persones que entren a la nostra vida durant unes setmanes i que, malgrat marxar, ens deixen alguna cosa. Un record, una experiència, una nova manera de veure les relacions o simplement la sensació d'haver viscut alguna cosa especial. Perquè potser l'objectiu d'un amor d'estiu no és arribar a l'hivern. Potser és precisament gaudir de l'estiu mentre es dura. Ara que els dies comencen a escurçar-se i que les vacances arriben al seu final, molts d'aquests amors també s'acomiaden. Alguns continuaran a través d'un missatge, d'altres es convertiran en una fotografia guardada al mòbil i alguns quedaran simplement en la memòria. Però tots tenen alguna cosa en comú. Van aparèixer en un moment concret, en un lloc concret i amb una persona concreta. I potser és això que es fa tan especials, perquè l'estiu, com l'amor, també és fugaç. I quan s'acaba, només ens queda recordar-lo.
1: Moltes veritats ha dit l'Eric Rosique en aquest reportatge i moltes històries d'aquestes que ens agrada escoltar i que potser algú li ressonarà com a que també, no?, forma part de la seva història vital. Vinga, va, no sigueu tímids, expliqueu-nos amors d'estiu, relacions que hagueu tingut, sensacions, en definitiva, no cal entrar en detalls, però sí en sensacions, si voleu, i avui intentarem rascar una mica de minutets perquè abans de tancar programa, cap a les 11 menys 5 o així, doncs puguem, una mica abans, les 11 menys 10, puguem recordar les vostres impressions. Amors d'estiu és el tema del dia que travessa transversalment l'Obert per Vacances d'avui. Però tindrem, ja tenim, estem tenint altres temes de què parlar, perquè a Catalunya passen moltes més coses a part de gent que s'enamora a cada minut. Vinga, va, que marxem cap a Premià. Estic seguríssima que dins les colles de sardanes són tanta gent i estan tanta estona amb les mans agafades que aquí més d'un amor ha sortit, però no sé ben bé si d'estiu. Li preguntem al Manel Ferrer de Premià. Manel, bon dia.
7: Bon dia. Això ens diran els nostres convidats, perquè jo ja et dic, Núria, i els nostres oients, que no en sé de ballar sardanes, per tant m'hauria d'apuntar potser sí, algun curset per aprendre'n. És veritat, ara la Maite, la nostra convidada, està posant les mans al cap i m'està dient, no pot ser això. No pot ser això, però una molt bona oportunitat per aprendre'n. Sí. Seria doncs venir a aquesta 53a edició d'aquest aplec de la sardana que fan els Amics de la Sardana Premià de Mar i que serà demà dissabte i que avui a més ens han vingut a explicar perfectament en Joan Antoni Salinas, que és el president dels Amics de la Sardana. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: I la Maite Llatjà, companya de la ràdio i també vocal dels Amics de la Sardana. Bon dia, Maite.
9: Què tal? Molt bé.
7: Bon no dia. Pot ser que no sàpiga ballar sardanes.
9: No, és imperdonable.
7: És imperdonable. No,
9: i a més, és que fem cursets tot l'any.
7: És veritat. M'ho haig de posar com a repte per aquest nou curs, quan torni de vacances.
9: Perseguiré.
7: Em perseguiràs fins que n'aprengui. Escolta'm, ara...
8: A més a més, és molt fàcil, eh?
9: Sí, eh?
8: Sí.
7: És a dir, algú que no en sàpiga, n'aprèn ràpid.
8: Sí.
7: Però jo us veig a vosaltres que aneu prou ràpids, eh? Quan us veig jo ballant aquí a la plaça, heu agafat velocitat.
8: Anem al ritme de la música.
9: Tenim anys treballant.
7: Quant temps fa que balleu sardanes, Maite, tu?
9: Jo era joveneta, vull dir que imagina't, no, ni ho vull dir, però molt.
7: I tu, Joan Antoni?
8: Jo també fa molts anys, i de la Junta ja fa 40-45 anys que sóc de la Junta. Sí.
7: Avui us han convidat a l'Obert per Vacances, doncs, per parlar justament d'aquest aplec de la sardana, que d'alguna manera és com el tancament de l'estiu, no?, que feu aquí a Premià de Mar amb les sardanes. Explica'ns una mica com serà aquest aplec de les sardanes per demà dissabte.
8: Doncs mira, serà molt guai, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo crec que serà molt bé, perquè portem d'un any a l'altre treballant per l'aplec, a banda de les ballades de cada setmana, cada mes, i jo crec que estarà molt bé, molt bé. Sí que passarem una mica de calor, perquè en aquesta plaça fa una mica de calor, però als músics els agrada molt aquesta plaça perquè té una sonoritat molt bona, i ells això ho valoren també, que se senti molt bé la música, i la gent doncs també ho valora, la música. Sí que pateixem o patim una mica de calor, però vaja, això s'arregla amb un ventall, sí, eh? I ja està.
7: I ja està.
8: I després a la dutxa i tranquils.
7: Escolta'm, quantes coples podrem escoltar? Com està pensada una mica aquesta ballada?
8: Doncs de coples en tindrem tres. Primer tocarà la Juvenívola de Sabadell, que, bueno, empalma amb la Sant Jordi, ciutat de Barcelona,
7: sí.
8: I després... la marinada és el que tanca aquest aplec.
7: Molt bé.
8: Primer toca una. Val. Fa 5 o 6 sardanes, ara no ho sé de memòria, hauria de mirar el programa. I després fa una de conjunt amb les dues coples restants.
7: Molt bé. Per tant, es van trobant també entre elles durant tot l'aplec, eh?
8: Sí.
7: Molt bé. Maite, hi ha un moment molt especial també perquè estrenareu una obra, una peça, no?, que us fan per vosaltres, pels Amics de la Sardana.
9: Sí, ara ja fa uns quants anys que cada any se'n fa una.
8: Cada any procurem que un autor conegut ens faci una sardana. Llavors aquest any li ha tocat a, així entre cometes, dir en el Marc Timón, Barceló, que és un noi molt innovador, fa unes sardanes completament diferents del que és una sardana normal, entre cometes, són tot molt ballables i criden molt l'atenció. I bueno, esperem que agradi a la gent, per això ho fem.
9: És un músic jove, que té, és espectacular el que fa.
7: Home, el Fem Rotllana el poseu moltíssim, per tant té que ser bo segur, eh?
9: Sí, cert.
7: Escolta'm, amb això que ens explicau, digues, Maite.
9: No, volia comentar que és el 53è aplec aquest any.
8: Sí,
9: és el 53. Portem uns quants treballats.
7: I com ha anat evolucionant això, Maite, aquest aplec? Com ha anat creixent?
9: A base de bueno, som una junta que anem fent i que treballem bastant, sobretot el Presi, ara és el nou Presi, i treballem bé i ens anem intentant fer coses noves. La plec és molt bonic i la gent li agrada, ho passem molt
8: ara,
9: bé.
8: Anys endarrere teníem en els aplecs, teníem la Copla Montgrins, havíem tingut també la principal de la Bisbal, la principal del Llobregat, i anem canviant de coples. Ara últimament jo crec que les coples que tenim són de lo milloret que hi ha, de lo millor, del més alt, a banda de cada gust de cada persona, eh? Cada persona té un gust diferent, que els agrada doncs una copla, jo que sé, la principal de la Bisbal, o li pot agradar la ciutat de Terrassa, però nosaltres procurem agafar aquestes coples que ens agrada i pensem que ho fan molt bé, sobretot la Sant Jordi és de lo primer, de lo primer que hi ha.
7: Núria, què els hi vols preguntar? Perquè em deia la Maite ara, la teva companya de Tarragona, la convidaré especialment a venir a l'aplec. M'estava dient ara fora de micro, eh?
1: Bé, però jo vull ballar amb el Manel, a veure, què us dona, perquè, què us dona el fet de ballar sardanes? Perquè quan us veiem en rotllana, jo n'he ballat però molt esporàdicament, però jo us veig els que en sabeu de veritat en rotllana i hi ha com una comunió, com un somriure no impostat, una felicitat. veritat, què té d'especial ballar sardanes? Què diríeu a nivell emotiu?
9: Exactament això, que fa feliç, almenys a mi, jo parlo per mi i jo em sento molt feliç ballant sardanes. Vull dir, és mirar el cel, agafar les mans, escoltar els companys, és molt, molt bonic. I també, jo li dic per res a Manel perquè n'aprengui, perquè quan t'enganxa, perquè has d'aprendre'n com tot i primer vas una mica perdut, però una vegada, si t'arriba a enganxar, és que és fantasia, t'agrada ballar, vas a ballar per passar-t'ho bé i disfrutar. I vull dir, nosaltres volíem convidar a tots els que ens escolten, que aquí és petita la plaça, però hi cap tothom.
8: Sí.
9: Val? O sigui que, si voleu vindre a premiar, demà a 6:45 començarem. Després dir que, a banda, que hi ha sortejos, a banda hi ha un sopar, que fem unes botifarres allà mateix, a la brasa,
10: sí.
9: I uns pan tomàquets, i, bueno, tot està molt bo, i ens ho passem bé, passem una estona molt agradable i molt amena.
8: A veure, treballem molt, s'ha de dir que treballem molt, i gràcies als companys, a les dones i als marits dels companys que som de la Junta, tirem endavant tot el que calgui. Vull dir que fem concurs de colles improvisades, fem la botifarrada que ha dit la Maite, i tot això porta feina, però vol dir que entre tots ho fem.
10: Molt
8: ho
10: bé.
8: Fem, i sí, ens cansem una mica, però després, posats a ballar, se'ns passa tot. Quan acaba l'aplec estem tots molt feliços, perquè en principi fins ara tot acabat molt bé, i jo crec que és hora d'això, el que deia la Maite, disfrutar molt, ballar amb la parella, amb els companys, amb les amigues, amb tothom que vulgui entrar en una rotllana. La rotllana és oberta per a tothom, no pot ser que una persona que no en sàpiga ballar o que en sàpiga poc que vulgui entrar i que hi hagi algú que li digui no, aquí no, això no pot ser.
7: Això ha passat, antigament potser passava una mica més, no potser aquí Premià, però aquests aplecs més grans potser passava més antigament.
8: Sí, ha passat a tot arreu, no aquí a Premià, sinó a tot arreu. Hi ha una colla que sí que la gent ha de mirar a on es posa, perquè no és una persona que no en sàpiga gaire, que en sàpiga poc, no es pot posar amb una rotllana que vegi que estan, jo que sé, assajant, perquè és una colla que competeix en concursos. No pot ser. Llavors ja, per exemple, ja altres anys havia passat una colla de joves, com som els nostres fills, molts amics de les filles i fills que tenim nosaltres, que entre ells s'ho passen molt bé, perquè salten, voten, riuen i fan de tot, i llavors que viatja una persona gran que sap ballar sardanes però que no té el ritme d'aquests, llavors dius, els trenca una mica, però que tampoc no passa res. La sardana és oberta per tothom.
7: De fet, estem parlant d'aquest aplec de demà dissabte, però mai hem de parlar també de l'aplec de Sant Mateu, que també el tenim a tocar,
9: el mes que ve. Em sembla que és el 29
8: 22, que és diumenge.
9: És un diumenge, sempre és quan és Sant Mateu, aquell diumenge més proper, i ja ho tenim a punt, ho tenim tot preparat. Paradet, ja hi ha la samarreta, ja les tenim, les d'aquest any, i allà dalt també, quan arribes, perquè es ve des de Premià, es puja a Sant Mateu a peu, i allà ens espera un esmorzar, també molt bo, i ballar les sardanes allà dalt.
1: Molta vida social. Molta vida social, sí, vaig jo, darrere de tot això.
9: Sí,
1: no?
9: Vull dir,
1: ballar al final ve ser una mica, entre cometes, l'excusa per trobar-vos.
9: Sí, per trobar-nos i passar-nos-ho bé. Sí, senyor.
1: I en aquest sentit hi ha plecs a nivell de tota Catalunya? Vull dir, no sé si l'estiu és allò com a l'excusa també per fer vacances, no? Per descobrir diferents poblacions. Aneu voltant molt?
8: Sí. I tant que sí que voltem, sí que voltem. No tothom, perquè tothom no pot, però sí que voltem. Anem a molts llocs de Catalunya, i de part de Girona, de Tarragona no se'n fan gaires, i a Lleida tampoc, però que és Girona i Barcelona, les comarques de per aquí, sí que ens enganxem molt amb ells.
9: I
8: tenim molts companys, sí. Molts amics.
7: Núria, ja ho has escoltat, Tarragona, us heu de posar les piles, ens estaven dient aquí.
1: Tenim els Tarragona Dansa, que ho peten bastant quan van a concursos, però...
8: Sí, ho hem sentit, ja ens coneixem.
1: Escolteu, jo tinc una pregunta.
9: Que vinguin perquè no ens coneixem.
1: És que clar,
7: digues, Núria.
1: Tinc una pregunta. No sé si tot es pot puntejar, si qualsevol cançó és apta per ballar-la com a sardana, per puntejar. Què creieu?
8: Sí. Hi ha gent que diu que hi ha sardanes que no es poden ballar, i perquè són, entre comedes, soses. Totes les sardanes es poden ballar, totes. totes.
9: Però sembla que vols es refereix a qualsevol música.
1: Clar, jo no penso en la bomba que estava ja feta per feta en plan sardana, en plan ballable, la cançó dels Tallets, sí. el Coti per Coti. Clar, però sí, penso fins i tot en altres cançons que adaptades
7: la morotxa,
1: o
7: no?
1: Sense
7: per exemple,
1: adaptar.
7: Dius ara la morotxa, es podria adaptar a la sardana?
9: Segur.
8: Segurament que sí.
9: A més, hi ha una copla, la contemporània, que ella adapta totes músiques de cinema, músiques clàssiques, les adapta a la sardana. Simplement s'ha d'adaptar.
8: Sí, sí.
9: I si hi ha el 3 o 4...
8: arranjaments,
9: hi ha persones ritme, que... Ja està.
8: Hi ha persones que fan arranjaments per qualsevol tipus de música, sí. I sí, de fet es poden ballar, jo diria que quasi bé totes.
9: Sí. Tot. Sí,
7: sí. De fet, Núria, hi ha una cosa que inclús podríem copiar o inspirar-nos per l'Obert per Vacances en propers estius, perquè el Fem Rotllana, que és un programa que fan els Amics de la Sardana i concretament la Maite amb el Joan Vinyals, que el saludem des d'aquí, que és una cosa que es diu La Postal Sardanista,
9: sí.
7: I cada dissabte, ara els dijous, connecten amb un poble diferent i expliquen una mica doncs, com és la seva colla, quan ballen sardanes, on ballen sardanes, no, Maite, que això també ho feu vosaltres, això feu una mica de mapa, no?, català de la sardana.
9: Clar que sí, nosaltres mirem de que hi hagi una emissora en aquell poble, posar-nos en contacte i buscar els amics de la sardana d'allà, i llavors que ens comentin i ens diguin com funciona el seu poble, i explicar com és i què té per això, per fer una postal, i que es vegi cada lloc com és i que t'agafin ganes d'anar-la a visitar.
7: Clar que sí, sí, està molt ben pensat això.
8: Sí, sí, trobo que va ser un pensament molt positiu de fer-ho, i encara que no tinguin emissora de ràdio, hi han moltes entitats que no tenen emissora de ràdio, molts pobles, però també es posen o es posem en contacte amb ells perquè ens expliquin doncs això, què és la seva activitat, què fan, com ho fan, i bé, per això, perquè ens expliquin les seves tasques que fan.
7: Molt bé. Sí. Doncs Maite i Joan Antoni, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Us deixem que seguiu treballant, perquè mentre anàvem parlant ens estàvem muntant aquí l'escenari i tot plegat per l'aplec de demà. Per tant, moltes gràcies als dos per acompanyar-nos.
9: I moltes gràcies a vosaltres.
8: Gràcies a vosaltres.
9: Veniu tots, val?
7: Molt bé, tots convidats, gràcies als dos. I Núria, aquí ho deixem, perquè ja avui és el meu darrer dia abans de les vacances, per tant, és el darrer dia que ens escoltem. Sí, sí, sí.
1: És veritat. Manel, és veritat,
7: sí,
1: que ja comences
7: acabem.
1: Vacances. Ai, Manel!
7: Exacte. Jolín, em perdré l'última setmana de programa, però bé, ja us escoltaré.
1: Et demanarem un vídeo, de cara a la setmana que ve, encara que estiguis de vacances.
8: Són merescudes les vacances.
1: I tant. Manel,
9: Núria, un plaer.
1: Igualment. Escolta, s'ha hagut un plaer, Manel, compartir aquestes setmanes
7: igualment
1: amb tu. Una abraçada molt, molt, molt forta. Gràcies.
7: Igualment, que acabem de passar un bon estiu. Adéu.
1: Igualment. Ai, que ens van marxant els col·laboradors i tots els companys de les altres emissores. Marxen en certa manera, eh? Es queden els que, clar, els que ja han fet vacances durant els mesos de juliol o d'agost, però el Manel, doncs ara, treballant tot l'estiu, evidentment, ja li tocava marxar de vacances. Vinga, continuarem comptant amb Premià Mèdia, però ja serà en un altre context a partir de la setmana vinent, que de fet és la darrera setmana de l'Obert per Vacances. Avui hem tancat les connexions amb l'Onesi que fa amb Premià Mèdia, amb el Manel, ballant sardanes. I ara toca fer una ruta de muntanya. Vinga, calceu-vos les botes o les sabates ben còmodes, que no rellisqueu, sí, agafem la motxilla, aigua sobretot, i ens n'anem a fer ruta per a Tordera. Des de Ràdio Tordera ens proposen en aquest podcast de muntanya una ruta que va de Sant Miquel de Vallmanya a Hortsavinyà. Em costa de dir perquè no sé on estan aquests desplaçaments, però ara ho buscaré, eh? Sant Miquel de Vallmanya, Hortsavinyà, i és una ruta que entra dins del Parc del Montnegre, també el corredor, i Tordera. Com dèiem, des de Ràdio Tordera, la companya Clàudia Icart té tots els detalls.
10: Avui en el podcast de muntanya farem una ruta que està dintre del Parc del Montnegre i el Corredor. Aquest parc està dintre de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. Aquesta xarxa abasta 102.772,5 hectàrees de 103 municipis. Aquests municipis representen el 22% del territori de demarcació de Barcelona i el 70% de la població de Catalunya. El Parc del Montnegre i el Corredor està situat a la serralada litoral catalana, entre les comarques del Maresme i del Vallès Oriental, i té una extensió de 1.100 hectàrees. Integrat per dos conjunts muntanyosos, el corredor, al sud, és una elevació discreta i de relleus suaus, coronada pel santuari que porta el seu nom, a 657 metres. Al nord, en canvi, el Montnegre s'alça contundent i presenta les altituds màximes al cim del Turó Gros, a 758 metres, i del Turó d'en Vives, a 760 metres. Les rieres de Vallgorguina i d'Arenys determinen la partició entre els dos massissos, que tenen el punt de contacte al Coll Sacreu. La Mediterrània i la Depressió Vallesana limiten longitudinàriament el parc, i la Riera d'Argentona i la Tordera ho fan transversalment. Tordera acull part del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, amb 3.510 hectàrees, que representen el 42,33% del terme municipal. El nucli urbà d'Orsavinyà es troba dins d'aquest espai, i és que la ruta d'avui va de Sant Miquel de Vallmanya a Orsavinyà. Abans de tot, preguntarem a en Josep, una persona que ha fet aquesta ruta. Li preguntarem per què la va triar, què és el que més li va agradar i amb qui l'ha fet i si l'ha fet recentment.
11: La vaig triar, bueno, com una alternativa a un camí per anar a passejar els gossos. Què és el que més em va agradar? Bueno, és una ruta fàcil, bastant transitada, la primera part, fins després de Vallmanya, de l'església de Vallmanya. I bé, tens vistes a baix, que veus tot Tordera, impressiona veure el tamany d'Inditex. No ha canviat gens aquesta ruta, perquè és bastant inamovible. Pot ser que la primera part, de quan ja deixes la carretera principal que portaria Sant Pere del Riu, està molt trencada, perquè hi ha molt de trànsit avui en dia amb el tema de bicicletes.
10: El punt de partida és Vallmanya, que és un poble del municipi de Tordera. Està situat al sector oriental del massís del Montnegre, a la capçalera de la Riera de Vallmanya. Només començar la ruta ja podem veure molta vegetació. I és que per aquella zona és característic veure formacions esteses d'alzines i suredes. També podem veure pinedes de pi pinyer, que són característic del paisatge dels vessants marítims del Maresme. A les parts més altes també hi ha rouredes de roure africà i de roure de fulla gran. En aquesta zona hi ha espècies amenaçades i considerades rares a Catalunya, com ara el fraret, l'estepa d'arenal, l'aspirant estival, l'hipèric i el bruc vermell. Però aquest bosc no només està ple de plantes i arbres, encara que nosaltres no els veiem, o amb una mica de sort sí, aquí hi ha molts altres habitants. L'agent rural Sergi Fonseca ens explica quins animals hi podem trobar per aquesta zona i quins són els més habituals que podem veure.
12: Aquest espai de Tordera és veritablement molt interessant des d'un punt de vista de la fauna, bàsicament perquè fem un salt en altitud molt considerable. És molt important i trobarem la presència de porc senglar i també de cabirols com a grans mamífers. Però també com a mamífers mitjans o més petits podem trobar la fagina i el toixó. Aquests dos últims són bastant més complicats de veure, però mira, us proposo que si podeu trobar els seus excrements, potser podeu pensar que és el seu hàbitat. En el cas de la fagina, els excrements són dipositats en llocs alts, visibles sobre d'una pedra, i en el cas dels toixons, doncs normalment poden ser dipositats en petites letrines, és a dir, clots que no han arribat a enterrar. És una manera d'identificar que és l'espai dels animals. També hi ha una fauna que vola, diguéssim, l'àliga marcenca, la podeu veure, i l'aligot comú, i si més no, escoltar els cants com un rellinar d'un cavall que fa el picot verd.
10: Ja sabem quin tipus de fauna i flora ens envolta quan fem aquesta passejada, però com és realment fer aquesta ruta? És fàcil? És difícil? Hi ha moltes pujades, moltes baixades? També escoltarem si aquesta zona té alguna cosa que la fa ser diferent a altres llocs de senderisme. I també sabrem si hi ha algun patrimoni arquitectònic per la ruta.
11: Quan arribem a Coll de Port, si ens posem d'esquena a la direcció en què anàvem, lògicament el que veiem ja és el mar. La qual aquesta ruta la fa no especial, però sí que ens localitza d'on som, del Maresme, amb el mar sempre present. I nosaltres som la muntanya del mar de la Maresme. Aquesta ruta diríem que és recomanable per tothom. Bàsicament és una ruta de pujada. Pujada, o sigui, el que esperi anar allà amb baixades, cap. És maco també amb aquest primer tros, sobretot cap a la primavera, al març, justament al març, perquè hi ha molts cirerers salvatges que estan tots en flor. I llavors, després dels cirerers, és quan venen les pujades. Hi ha un trosset que està formionejat, està asfaltat, però no és asfalt, és, és formigó. Això abans, per exemple, els que anaven en bicicleta era terrible, perquè la pujada era molt forta i la bicicleta relliscava. Continuem per munt i després de dos o tres pujades o trossos molt, molt, molt costeruts, arribaríem a l'ermita de l'Arola. L'Arola també és curiós perquè la seva orientació és com d'esquena al mar. Està, com, està mirant a l'església de, que també després és on arribarem, al final de l'Ostra, que és l'església de, del Sabinyà. Amb el seu nucli, que ara hi ha un edifici de la Diputació, però que abans allò era, era l'hostal del Sabinyà, que bueno, era el refugi de la gent, dels que estaven treballant tot el per allà, que anaven a fer el dinar, anaven al dinar, o s'aportaven al dinar i anaven a fer el cafè.
10: Com diu en Josep, durant el recorregut passem per diferents punts d'interès, com el Coll de Porc, que el seu nom amaga una curiosa història. Antigament semblava que el nom era Coll de Port. Port era una paraula tritzada per referir-se a un pas entre muntanyes. Amb el temps, el nom hauria evolucionat fins a Coll de Porc, perquè existeix una tradició popular que explica que per aquell indret els veïns de Sant Pere de Riu i Pineda passaven amb els seus porcs per portar-los a vendre al mercat de Tordera. També es passa per l'ermita de Mare de Déu de l'Arola. Aquesta petita ermita amaga una història molt particular, ja que és una història que ha passat de generació en generació. Segons la tradició, fa molts anys, una epidèmia de verola afectava les masies d'Ursavinyà. Un foraster va arribar amb una imatge de la Mare de Déu de l'Arola i va dir que els habitants que s'hi anaven a resar els curarien. Segons explica la llegenda, tots els que hi van anar es van curar i la gent ho va considerar un miracle. D'aquí hauria sorgit la decisió de construir-li l'ermita. L'ermita que veiem avui és del segle XVIII i, curiosament, la Mare de Déu que s'hi venerava originalment era la del Carme. A més, es creu que la seva ubicació podria estar relacionada amb l'antic límit entre les parròquies d'Ursavinyà i de Valmanya. Després de passar per Coll de Porc i per l'ermita, arribem finalment a Ursavinyà, on hi trobem l'església de Santa Eulàlia, que també és coneguda com l'església de Sant Llop. Les primeres dades que tenim de l'església són de l'any 1080, tot i que es creu que l'església original podria ser del segle IV o V. Al llarg dels segles ha estat molt reformada. Durant la Guerra Civil, l'església va ser saquejada i es van cremar els objectes de culte, però alguns veïns van aconseguir amagar la imatge de Sant Llop i conservar-la. Avui, però, l'església i tot l'entorn formen part de l'espai que hem de cuidar.
12: Estem acabant l'estiu, que ha sigut sec i càlid, i per tant el risc d'incendi ha estat elevat i encara ho és. Per tant, jo demanaria molta prudència per no provocar cap ignició d'incendi forestal, és a dir, totalment prohibit fer foc, i després tenir un respecte per l'entorn de la natura, perquè hem de pensar que estem a casa dels animals i per tant doncs, els hem de cuidar, i la millor manera de cuidar és respectar doncs, on viuen, és a dir, no vol dir que hem de fer mal a un animal, sinó que vol dir que hem de respectar els arbres i la vegetació i els caus que podem trobar, que és casa d'ells. També tot un patrimoni arquitectònic, no? Des de l'ermita de l'Arola, l'església de Sant Llop, però també la de Valmanya. Tot això ens està indicant que fa centenars d'anys que els éssers humans estem convivint amb aquest entorn i que, per tant, hem de ser conscients de la sostenibilitat que implica mantenir i garantir en bon estat aquests ambients, aquest espai que tant ens ha acompanyat en els veïns de Tordera.
10: I per últim, li preguntem a en Josep si després d'haver fet aquesta ruta per aquesta zona la recomanaria, i si és així, a qui la recomanaria?
11: Que la veritat la recomano, i que és per passar un dematí agradable, sol o en família, i també amb amics, clar.
10: Aquesta ruta ha començat a Sant Miquel de Valmanya i després de gairebé 9 quilòmetres arribem a Ursavinyà. Però el recorregut no ha estat només anar d'un punt a l'altre, sinó ha estat caminar entre els boscos del Mont Negre, descobrir la flora i compartir territori amb una gran varietat d'animals. També hem conegut part de la història del patrimoni arquitectònic d'aquest territori, amb l'ermita de la Mare de Déu de l'Arola i l'església de Sant Llop. Una ruta que ens demostra que el parc del Mont Negre i el corredor no només és natura, és també paisatge, patrimoni i història.
1: Doncs ja ho hem situat al mapa i tot plegat és territori Tordera, eh? Sí, sí, està clar. Ràdio Tordera, Clàudia i Car, moltes gràcies per aquesta ruta de muntanya que amb aquests sorollets de fons ens ha situat perfectament i ens ha fet gairebé començar el cap de setmana. No del tot, perquè en la propera connexió, o més que connexió, el proper reportatge ens fa anar cap a Rosselló, per una cosa ben, ben diferent. No anem d'excursió en aquest cas, anem a cosir.
13: Hola, Montse, què tal?
14: Bon dia, què tal?
13: Tot bé?
14: Bé, tot bé.
13: Acalorada? Aquí una mica més fresqueta que fora, eh?
14: Sí, una mica, perquè deu nit quin estiu. Com...
15: La Montse Xifré treballava en una escola bressol. La seva passió per la costura i les manualitats van fer que donés un tomb a la seva vida laboral.
13: Només entrant a la botiga ja veiem un munt de sortido, que es diu en castellà, eh?
14: Sí, tens una mica de tot, tot relacionat amb, amb les manualitats, sobretot tema tèxtil.
13: Ara que estàs tranquil·la, fem un ratet de conversa, et sembla?
14: Vinga, som-hi.
13: Som-hi. Montse, explica'm, perquè Núvols de Fil, que és la teva marca personal d'alguna manera, no? La sí. que engloba tot aquest món de les manualitats que tu fas aquí a Rosselló, com neix Núvols de Fil?
14: Pues una mica casualitat. Jo soc profe d'infantil, jo estava treballant a una bressola al Picat, i compaginava

0: va anar fent més coses, cada vegada em van anar demanant més coses i tenia la sort que jo estava fent reducció laboral perquè tenia el nen petit, amb la qual tenia bastantes hores per poder compaginar. Però clar, va arribar un moment que la cosa ja es va disparar una mica. Vaig haver de fer autònoma perquè ja començava a vendre i va arribar un punt que vaig haver de triar o continuo sense tenir vida, perquè clar, als matins estava a la Bressol, a la tarda me passava totes les hores fent coses que tenia encomanades, o caixa o faixa.
1: I la criança, a més
0: cap
1: a més.
0: Cap aquí, cap allà, a part. Llavors, com que tenia l'opció d'agafar una excedència, ho vaig fer, vaig dir, bueno, provarem un any, a veure què tal. La veritat, me va anar molt bé, em van sortir molts tallers amb merceries i així, i així va anar començant la cosa. Jo, la meva il·lusió era tindre un local, un lloc on poder fer els tallers. Llavors, com que jo a casa meva no s'hi cabia, no hi havia l'opció, vaig trobar un local aquí al poble, a prop de l'escola. Vull dir, la veritat, era ideal, perfecte. Total, que aquí estem.
1: Això era un quiosc abans, sí. Des de fa no gaire.
0: Sí.
1: No és un quiosc, i ara és una botiga de moltíssimes coses. Entre elles, aquí aculls tallers.
0: Sí.
1: Venim una mica a preguntar-te per això, perquè realment els tallers han tingut molta tirada en els últims temps, o és una percepció,
0: sí,
1: nostra?
0: Sí, ha estat molt de moda. Sí que és veritat que el tema ganxet, mitja, costura, sempre s'ha vist cosa de padrines, no? Era, si veien algú jove, era com la rara, que fa la friki, no? Que fa coses d'enquestes. Però a poc a poc, també és veritat que el món xarxes socials hi ha favorit molt. S'ha anat veient els beneficis que aporta. És una teràpia mental increïble. El fet, ja no només tu sola, perquè realment mentre tu estàs teixint algo o estàs cosint algo, desconnectes tant del món, que és com a que només penses en els punts que has de fer, només penses a, se t'obliden els problemes, desconnectes. Però si a part tu això ho fas amb companyia, fas un taller amb més gent, és com a que amb una parles d'una cosa, amb l'altra d'una altra, és una estona de desconnexió total, teràpia pura i dura.
1: Quin tipus de tallers has fet?
0: Tenim diferents coses. Jo tinc tallers fixes de ganxet i mitja que es fan, per exemple, els dijous tenim les del taller d'aquí al poble, que ja són fixes de fa no sé quants anys que ho fem, i elles van fent el seu ritme, fan el que volen, una fa ganxet, l'altra... Sí?
1: No seria legal posar-hi una gravadora, però seria interessant, no?
0: Ui,
1: de tota la conversa que surt, eh? No ho farem, no ho farem.
0: No. I després, a part, el que fa els dissabtes al matí són tallers especials. Uh-huh. És un matí que tu vens i aprens a brodar, o vens i aprens a fer una peça més especial de ganxet, perquè és un punt diferent que no es fa normalment. I a part d'això, també faig tallers a nens i nenes de primària. T'he de dir que cada vegada més se m'apunten nens i nenes que ja venen sabent algo. YouTube i Pinterest és algo meravellós. Elles no en diuen ganxet, me diuen crochet, perquè clar, a Instagram és crochet.
1: Però és el mateix,
0: és el mateix, exactament, simplement dit en anglès o en català. Uh-huh. Però llavors, jo vull fer crochet, sí, carinyo. És que crochet és ganxet en anglés. Ah, vale.
1: És que interessant. Digue'm una cosa més. Creus que és una moda o que ha arribat una mica per quedar-se? O va i ve?
0: Jo crec que és una moda que va i ve. Que cada vegada es quede més, sí, però és també cíclic.
1: Com deia la Montse, molts cops tots aquells treballs manuals permeten descongestionar la nostra ment, que com a societat molts cops ho necessitem. I en el cas de Rosselló és fàcil.
0: Estem a l'Avinguda Ponent, que és el passeig de l'escola, i també em podeu trobar a Instagram, a Núvols de Fil.
1: Només cal trucar a la porta de la Montse, a Núvols de Fil, i gaudir de l'experiència.
2: Ai, que interessant, teràpia pura, com aquesta entrevista que ja només amb el to, no?, ja ens ha posat l'alegria al cos i les ganes també d'agafar això, un ganxet, una mica de llana o de fil així més fresquet també, fer figures, fer coses més pràctiques per la llar, fins i tot cosir, brodar. Núvols de Fil, ho recordem, és la Montse Xifré, i si ho busqueu, com he fet jo, Núvols de Fil, la trobareu a xarxes també amb diferents propostes, i si a més esteu a prop de Rosselló i podeu anar als tallers, millor que millor. És un reportatge que ens ha portat la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló, una propostació proposta ben xula per fer abans de que s'acabi l'estiu, o aquesta sí que allarga més, eh? Perquè això de la costura i del ganxet va, fins i tot té un puntet de tardor que

0: Hola, molt. Vinga, va, que anem tancant programa, anem tancant setmana, ho fem amb l'agenda d'activitats. Moltes coses, moltes activitats hi ha per fer per tot Catalunya, especialment, ja ho sabeu, és que el cap de setmana, hi ha un cap de setmana en què es desperten ja algunes festes majors de tard d'estiu o començament de tardor, justament. La Lídia Porta, de Ràdio Ciutat, n'ha triat tres. Lídia, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Mira, la primera la tenim ben a propet, és al monestir de Sant Miquel d'Escornalbou.
1: Doncs sí, avui es fa una visita teatralitzada per descobrir les primeres dècades del segle XX i us fa de la mà de la Quitèria, que és una de les minyones del servei.
0: Ah, minyones, una de les minyones d'allí del monestir.
1: Exacte.
0: Oh, que bé, no?
1: I del famós arqueòleg Pere Bosch Gimpera. I doncs la idea és que les assistents doncs coneguin les històries i les vivències d'aquella època i els safaregos, com ha estat parlant també aquí el programa, més desconeguts d'aquest castell monestir. Això sí, us he de donar una miqueta de pressa perquè és avui a les 12, així que... Sí, és escoltar el programa i marxar corrents.
0: Molt bé, però val la pena visitar el castell monestir d'Escornalbou.
1: És molt maco, és molt maco. Fa uns anys el van arreglar tot i està molt xulo.
0: Doncs vinga, ens n'anem cap allà. A les 12 comença tot plegat aquesta visita guiada i teatralitzada amb una de les minyones del servei que ens fa de guia. I mira, la propera proposta ens du cap a l'Escala.
1: Doncs sí, a l'Escala.
0: Aquestes gavines.
1: Exacte. Sí. Doncs avui a les 7 de la tarda hi ha l'última cita del cicle Capvespres Literaris a Bord al Port de l'Escala i és una experiència que permet assistir a la presentació d'un llibre des d'un vaixell amb una copeta de cava i veient la posta de sol. I avui la llibretera i escriptora Mariona Masferrer és l'encarregada de presentar la seva pròpia obra, que es diu Màxima. La sortideta és d'una horeta i mitja, vull dir, no apta per gent que es mareja.
0: Ah, clar.
1: Vull dir, és en vaixell, no apta per gent que es mareja. Això sí, s'ha de reservar prèviament perquè no hi cap tothom al vaixell.
0: Val, recordem, hora i dia, és una presentació literària a bord, dalt d'un vaixell, a l'Escala.
1: Avui, divendres, a les 7 de la tarda.
0: Molt bé, també gairebé, si depèn d'on estiguem, hem de córrer una mica, Veig que tirem molt de divendres, però no, la propera proposta ja ens l'han fet en certa manera, no?, dins la ronda d'actualitat. És per tot el cap de setmana i a Cervera.
1: Doncs sí, d'avui fins al diumenge, Cervera acull una nova edició del seu Acalarre, que és una fira que omple la ciutat de bruixes, diables, cercaviles de foc, música, fira esotèrica, moltíssimes coses. I des d'aquí, des de la Radio Ciutat de Tarragona, hem volgut destacar la nit del dissabte al diumenge, que està dedicada a la figura del mascle cabró. I cada any aquest mascle és un personatge diferent i enguany és Felip V. Ens ho explica Pol Bosch, que és un dels directors artístics de l'espectacle de la Carrera de Cervera.
2: Veurem com en el primer acte guanya la Guerra de Successió i com en el segon i el tercer l'excés, l'exuberància en el poder el fa caure cap a aquesta bogeria i acaba. Això ja ho direm.
1: Són una miqueta sagatesos, són críptics.
0: Sí, home, és
1: la gent
0: que toca.
1: De la Calada de Cervera no ens volen explicar bé bé què passarà, però bueno, la idea és que hi ha una cercavila a un quart d'una de la matinada on apareix el mascle cabró, després hi ha la esperada escorreguda. Sí. Jo em vaig quedar una mica parada a les 4 de la matinada i tot això va a càrrec del Ball de Diables Carranquers.
0: Molt bé, per tant ja veieu, festa, disbauxa i això, el bogeria perquè és la que l'arregla, Cervera. Molt bé, tot aquest cap de setmana. Doncs Lídia, molt bon cap de setmana també, tu sé que retrobem dilluns, no?
1: Sí, jo aquí tu fins aquí... l'últim dia al peu del canó.
0: Ai, sí, m'agrada, clar que sí, aguantant el país, molt bé. Lídia, que passis molt bon cap de setmana, gràcies.
1: Igualment, adeu.
0: Va, que tanquem programa.

0: Mireu, el programa es diu Obert per Vacances i aquest grup es deien, perquè ara ja fa molt de temps que no van pel món, Tancat per Defunció. Jo crec que els més joves potser no els recordareu, però els que ja tenim una edat, doncs sí, Tancat per Defunció. I també us he de confessar que jo l'única cançó que els conec és aquesta, però que és tan xula, es diu Amor d'Estiu. I és que era gairebé obligat, ja em perdonant des de Cardedeu, que aquí he ficat jo cullerada, a acabar el programa amb aquest tema. Jordi! Què tal? Què tal? Què diuen els oients? S'han obert el seu cos? Han fet això que es diu ara modernament un oversharing? O no?
1: Doncs mira, avui els oients no estaven no. gaire per lo que estaven, però he decidit marcar una mica d'exemple, posar-me d'exemple a mi mateix, i he decidit explicar-vos quin ha sigut el meu amor d'estiu, perquè no ha sigut un amor molt llarg, el meu amor d'estiu ha durat poquet, però he de dir que ha sigut una cosa extremadament divertida i que perquè no m'agradaria que es repetís altres vegades, perquè, bueno, el meu amor d'estiu heu sigut tots vosaltres, ha sigut l'Obert per Vacances.
0: Oh, perquè clar, és que Jordi, tu avui ja tanques antena.
1: Jo avui tanco antena.
0: Mare de Déu, és un divendres nefast. És que us heu acomiadat divendres... com a tres companys. Heu dit que ja marxeu, em sembla, no?
1: Dilluns que ve serà molt dilluns, eh?
0: A veure, que arribarà gent nova o gent que ja coneixem, companys que coneixem d'altres setmanes. Vull dir que està molt bé. Però
1: he de dir...
0: ara us havia agafat carinyo, Jordi.
1: Oh, jo vosaltres. Clar. Jo vosaltres, clar. I tant.
0: Ai, has estat bé?
1: Perfectíssimament. Jo seguiria tres setmanes més.
0: Bueno, si estàs per aquí sempre pots fer d'oient que col·labora, que envia missatges.
1: Us enviaré els meus àudios, i tant.
0: En tot cas, avança'ns el tema de, porfa, de la setmana vinent. Jo abans he de dir que, mira, m'han fet arribar un àudio, bueno, un missatge així molt divertit, que em venen a dir que el més normal a l'estiu és enamorar-se d'aquelles persones que et fan l'estiu més suportable, els venedors de ventiladors, els gelaters, saps? Allò, persones que t'ajuden a passar l'estiu, són un amor, i per tant, vull dir... és inevitable que t'enamoris d'ells, és una mena de síndrome d'aquells d'Estocolm. Sí, sí.
1: Bueno, qui et vol bé al final...
0: Clar, al final te l'has de quedar al costat, clar que sí. Doncs això, tema de la setmana vinent.
1: El tema de la setmana vinent no us l'introdueixo jo.
2: Hola, Núria, com estem?
0: No m'ho puc creure, Enric!
2: Déu vos guard! Oients, oientes...
0: No és una gravació, estàs aquí?
2: Estic aquí, no és cap gravació. I si és gravació l'hauríem fet molt bé, eh?
0: Enric, ja tinc feina per tu per la setmana que ve. Sapiguem que estàs a la redacció. Ara, quan acabi el programa, et truquem. Però escolta, 10 segons per explicar el tema. Com estàs?
2: Mira, molt bé, estic molt bé. I el tema que us portaré, que ja penjarem al reel aquest cap de setmana, és el millor festival de l'estiu.
0: El millor festival de l'estiu. Bé,
2: exacte.
0: Queda apuntat. Enric, amb moltes ganes de sentir-te la setmana vinent. I Jordi, gràcies per aquests dies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Tanquem, companys. Adéu, bon cap de setmana.
1: Adéu.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
5: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
4: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
5: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
4: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
5: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
4: I els divendres, de DJ.
5: T'esperem!
6: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
8: Festa Major de Sant Cebrià 2026. Aquest diumenge 20 de setembre... des de primera hora del matí, matiners, tornejos a futbol sala, pàdel, vòlei platja, música, sardanes i activitat per als més petits. Al migdia, vermut popular i degustació de pomes de relleno a la plaça Major. I a la tarda, molta diversió amb Extreme Race inflables. I per acabar la festa major, a les 6, playback, aires de fiesta a la plaça Major amb clau de sol. Diumenge 20 de setembre, últim dia de la festa major de Sant Cebrià de Vilafant. No hi falteu. Si voleu més informació, consulteu la...

Nova cançó i nou tema de Melendi, Mentires arriesgades. Los besos. Amb aquesta peça arribem al butlletí de les 11. Notícies en 10 segons. Poco.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'acció de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat. Sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que es retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar-se. I pel que fa a la mobilitat, situació tranquil·la avui a les carreteres. Només un accident a l'AP7 a Badia del Vallès deixa un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, dues incidències provoquen retards a la línia R11 de Rodalies. Una incidència en un tren a l'entrada de Girona que obliga a circular per via única entre Girona i Flaçà i una altra que està provocada per un robatori de cable a l'estació de Vilamalla que també està causant retards en aquest cas a la línia entre Portbou i Girona. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme el dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que va ser qui va detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat també el seu suport a la família. I malestar a Mollà pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, volíem dir, on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé.
0: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM.
1: I en directe des de Mèxic arriba Dua Lipa amb aquesta proposta End of an Era.

0: Vilafant fa la festa major més solidària. Aquest setembre, la festa major de Vilafant també tindrà una causa solidària i tu pots decidir quina serà. Del 12 al 31 d'agost, les persones majors de 16 anys empadronades a Vilafant podran votar entre aquestes quatre entitats: MIFES, TEAL Empordà, l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i l'Associació de Malalts d'Alzheimer de Figueres. L'entitat més votada rebrà els diners que recullin a les guardioles solidàries durant els actes de la festa major. Pots votar fàcilment a través de l'app Vilafant o presencialment a les urnes de l'Ajuntament i el pavelló municipal. Participa, tria la teva causa i fem entre tots i totes una festa major encara més solidària.
1: I així anem ara mateix amb la música de Bob Sinclair i qui és a I Can't Wait.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Com sempre, com de costum, aquí tornem per fer la repassada ràpida de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i de les novetats d'aquesta setmana. Tot això dintre d'aquesta darrera setmana del mes d'agost, que déu-n'hi-do lo catxondo que ha estat, eh? Però nosaltres anem per feina i anem a parlar, primer que res, de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Vinga, som-hi! Primera novetat, Ariana Grande, Like I Do, presenta el seu nou llarga durada.

Smoke Machine, aquesta màquina de fum que ens arriba abans de l'ESO. Molt de ritme, eh? I la tercera novetat de la setmana la presenta Becky G.

0: La Becky G, presentació del seu nou track, s'anomena Automático.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
0: I vinga, parlem de la posició número 10.
2: Número 10.
0: En Siderland.

Tu, la proposta, el ritme i la música de Sutherland. Continuem, pugem un lloc més a l'aire i passem fins a la posició número 9 de la llista del Top 30. Som-hi, doncs, ho fem amb la peça de J Balvin i Ryan Castro.

0: Així sona aquesta posició número 8 de la llista i deixem pas al lloc número 7.
1: Número 7.
0: Manuel Turizo. Elena Rose, La Semana. La Semana.

0: repassant cada dia de la setmana.
1: Número 6.
0: És la peça Loco Loco. Ens la proposa Gordo.

0: una nama. T'imagines a què es refereix? Vinga, posa l'imaginació. Des del lloc número 5, la peça de My Towers.
1: Número 4,
0: Madonna. Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Cauen des del número 1.

0: la peça de Madonna des del 4.
1: Número 3.
0: Ana Mena, Lola Índigo, Patitoa. Una bona remuntada del 4 fins al 3.

0: Patito Batua Batua, complerta. El Batxatón, Lucho i Lola Índigo. I arribem al nostre número 1 de la setmana.
1: Aquest és el número 1 de la setmana. Número 1.
0: La proposta de Hagel.

0: Començant a caminar, començant a desfilar per la llista. Des d'aquesta posició número 28, Ozuna i Omar Kurz amb el seu Zizi. I en tenim una altra novetat, un xic més en l'aire.
1: Número 19.
0: Tal to you.

novetats a la llista. Dues entrades des del 28 i des del 19. Quan encara s'està debatent qui és la cançó, qui és el cantant número 1 d'aquest mes d'agost i de totes les diuen generals. Hi ha diverses propostes i a veure quina és la cançó que s'emporta el títol de cançó de l'estiu. De moment aquí a Vilafant FM anem repassant la llista i anem fent números. I parlant de números, els números diuen que hem de marxar. Se'ns hi acaba el temps. Recorda que el dimecres repassem la llista completa del 30 fins a l'1, juntament amb totes les novetats i la música més canyera. Una forta encaixada de Lluís Herrero. Fins la setmana que ve.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Benvinguts a aquest matí de divendres, a aquesta edició del butlletí informatiu municipal i comarcal. Avui, entre d'altres, us destaquem que desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers on vivia una parella amb els seus fills menors. L'emblemàtic Si us plau de Roses diu adeu, després de 42 anys de trajectòria singular. Druni agafa el relleu de Zara i ocuparà un dels grans locals comercials al centre de Figueres. Dues persones traslladades al Trueta després d'un accident entre dos vehicles a Peralada. Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Una de les grans incògnites comercials al centre de Figueres ja té resposta. La cadena de perfumeria i cosmètica Druni obrirà una gran botiga al local del carrer Joan Maragall que durant anys havia estat ocupat per la botiga Zara. L'establiment està tancat des del 2024 quan Zara va deixar Figueres en el marc de la reorganització comercial d'Inditex. Ara Druni agafarà el relleu i donarà nova vida a un dels locals comercials més grans i visibles del centre de la ciutat. La cadena ja disposa de dos establiments a Figueres, però la nova botiga serà una aposta de més dimensions i reforçarà la presència a la capital de l'Alt Empordà.
3: La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu interior de marihuana amb 721 plantes en una casa de Llers. La investigació, batejada com a Operació Mimor, va començar a l'abril. Durant els mesos d'investigació, la Guàrdia Civil va determinar que a la casa hi vivia un matrimoni amb els fills menors. Segons el cos, els dos adults serien presumptament els responsables de cultivar i tenir cura de les plantes, custodiar-les i fer les diferents tasques necessàries per mantenir la plantació. Els investigadors també van descobrir que l'habitatge tenia una connexió il·legal a la xarxa elèctrica per subministrar energia a la plantació. Amb aquests indicis, el 21 d'agost, els agents han fet l'entrada i escorcoll de la casa amb autorització judicial. A part de les 721 plantes de marihuana, també hi han trobat material relacionat amb el cultiu i processament de la droga. Els agents han requisat tot el material, que ha quedat dipositat en dependències oficials i a disposició judicial.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Figueres unirà aquest any la mostra del vi i el fòrum gastronòmic en un mateix cap de setmana. Els dos certàmens es celebraran a la Rambla de Figueres del 2 al 4 d'octubre. La iniciativa reunirà producte local, restauració i vins de l'Odeo Empordà amb l'objectiu de reforçar Figueres com a punt de trobada de la gastronomia i l'enologia del territori. Aquesta serà la 40a mostra del vi de l'Empordà i la tercera del fòrum gastronòmic Ciutat de Figueres. Per primera vegada, les dues propostes compartiran espai i programació. Entre les novetats destaca també el canvi de dates de la mostra del vi, que deixa enrere la celebració de finals de juny per evitar les onades de calor i facilitar la participació dels cellers durant el període de la verema.
3: Després de més de 4 dècades d'història, tanca el Si us plau de Roses, un dels locals més emblemàtics del passeig marítim de la població. Obert l'abril de 1984 per Rosa i Pere Puignau i Mateu Casanyes, el restaurant i bar de tapes va esdevenir durant anys un punt de trobada de diverses generacions, escenari de tertúlies, complicitats i vida nocturna, amb vistes privilegiades a la Badia de Roses. El local també va formar part de la història gastronòmica de la família Casanyes Puignau. Mateu Casanyes, fill dels fundadors, va iniciar el seu camí professional a El Bulli, amb Ferran Adrià i Juli Soler. Abans de triomfar amb Oriol Castro i Eduard Xatruc, els restaurants Compartir i Disfrutar. El Si us plau també va ser escenari, l'any 2011, d'una part de l'anunci Mediterràniament d'Estrella Damm dedicat a El Bulli i dirigit per Isabel Cuixet. Amb el seu tancament, Roses perd un establiment que durant més de 40 anys ha estat molt més que un bar o un restaurant. Un punt de trobada.
2: Dues persones han estat traslladades aquest dijous a l'Hospital Josep Trueta després d'un accident entre dos vehicles a la carretera comarcal 252 al punt quilomètric 47 a l'alçada de Peralada. El sinistre ha deixat un tot terreny bolcat lateralment i un turisme aturat al mig de la carretera. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la tarda quan els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers. Quan han arribat, els efectius han comprovat que tots els ocupants dels vehicles ja havien pogut sortir-ne per al seu propi peu. Al tot terreny viatjaven dues persones que han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques i, seguint el protocol d'actuació per aquest tipus d'accident, les dues han estat traslladades posteriorment a l'Hospital Josep Trueta. Al segon vehicle hi viatjava una conductora que no ha necessitat ser traslladada en ambulància. La dona ha marxat de llocs del FESEM per la seva forma voluntària i posteriorment un familiar l'ha portat a l'Hospital de Figueres. Anem al temps. Previsió per les properes hores amb els companys de la xarxa.
5: Bon dia, una situació molt tranquil·la a gran part de les comarques de Girona les properes hores. I en aquests moments sí que hem d'advertir que l'ambient és molt càlid i amb més vent, vent de sud, molt tossut, que està bufant, per exemple, en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, també de l'Empordà, del Gironès, en el cas de la Selva, especialment a Arran de Mar o a la serralada transversal, aquest vent de ponent, de sud o de Garbí, que és una mica més marcat. I ja diem, està fent pujar la temperatura. Al matí desperta ja moltes mínimes que no han baixat dels 25 graus. I la tarda serà força suau, no es desbocarà la temperatura, de fet baixarà una mica respecte a ahir, però encara arribarem a aquests 30-32 graus, amb alguns núvols que s'aniran passejant pel cel i com a molt amb quatre gotes de fang. Bàsicament els núvols que hi haurà seran prims, seran esfilagarsats. Pel que fa al cap de setmana, molta més tranquil·litat, molt més sol, no s'esperen tempestes, no s'esperen ventades i les nits fresquetes, més que avui, però les tardes de calor, sobretot el diumenge. N'estem pendents a la xarxa?
2: Gràcies per aquesta informació.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Avui en aquesta edició de l'informatiu us hem destacat que ha estat desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers on vivia una parella amb els seus fills menors. L'emblemàtic sisplau de Roses diu adeu després de 42 anys de trajectòria singular. Druni agafa el relleu a Zara i ocuparà un dels grans locals comercials al centre de Figueres. Dues persones traslladats al Trueta després d'un accident entre dos vehicles a Peralada. Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla de Figueres per ampliar l'abast de les dues propostes. Gràcies per la seva atenció. Més dades, més informació a l'hora en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local.
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
6: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
7: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
6: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Bé de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria Bé de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Bé de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.

A 8:45 del vespre, tronada de festa major a l'aparcament de l'església. I a 9:00, Vilafant Fest 2026 a l'aparcament de l'església, al nucli antic. Concert d'Ernest Prana, concert de versions amb el nen del barri, Digi Alegre, anys 90-2000, Digi Atco, any 2010 fins a l'actualitat, amb Revolució Jove de Vilafant. Recorda, divendres 18, dissabte 19 i diumenge 20 de setembre, Festa Major de Sant Cebrià 2026 a Vilafant. Ei, no hi falteu, us esperem. Som-hi, perquè aquí tenim molt per donar, com aquest tema de Dani Six Iskit, que s'aturi el temps.

0: Ens agrada molt la música de Danny Six This Kid. És una de les bones cançons i dels bons temes que podem gaudir. Però també podem gaudir, per exemple, de l'acústica, eh? Perquè l'acústica està en marxa a Figueres. Avui tenim a les 7 de la tarda a la Rambla Filomena. A les 9 a la plaça Palmera, guanyadora de Zona 9, Chloe Rimbau. A un quart d'11, plaça Catalunya, Defcon 2. Plaça de la Palmera, a partir de 2:15, a l'Osa. A les 11, plat fora a la Rambla. Buos, amb la seva gira de 20 anys. I més i bona música que ens acompanya també avui a l'acústica, perquè després de Buos, a les 11, a la Rambla, tenim Pastora a un quart d'una de la matinada a plaça Catalunya. Tenim La Fúmiga a la Rambla, eh? A la Rambla, si no us mogueu, quan acaba Buos, comença La Fúmiga. A un quart de dues de la matinada. A 2:15, Fades a la plaça La Palmera. I també hem de dir que a les 2 de la matinada, Serial Killers a plaça Catalunya. Aquest és el cartell d'avui de acústica. I això continua demà, eh? Sí, que avui aprofiteu, demà també, diumenge també, però bueno, diumenge ja... Més aviat és per la mainada, tot i que tenim a les 7 diumenge l'Ocomí a la Rambla. I a les 10 de la nit, perdó, les 10, les 8, a les 8 de la tarda encara, Orquestra Diversiones també a la Rambla. Sí que seguiu tot el que és acústica, eh? Connecteu-vos a la plana web, descarregueu-vos les aplicacions i sobretot esteu al dia dels concerts que tenim tela marinera, eh? És una festassa, eh? Aneu amb temps, amb tranquil·litat, aparqueu el cotxe, camineu una mica, que va molt bé, eh? Caminar una mica va molt bé i vinga, tots a gaudir-ne amb l'acústica. Danny Six This Kid, que s'aturi el temps. 10 minuts i les 12 del migdia. Quin dia avui, sense sol, s'està fantàstic.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de...

0: tracto amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Bésame, bésame suave. Aquí la tens, la peça de Enol.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Abraham Mateo, Chanel. Amb aquesta peça arribem ja al butlletí de les 12 amb aquest clavaito. Quin ritme, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El govern es reuneix avui i demà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer per traçar l'estratègia del nou curs polític i donar un nou impuls a l'execució, a l'acció, volíem dir, de l'executiu. Salvador Illa i els consellers celebraran aquest migdia un consell executiu fora del Palau de la Generalitat i sobre la taula hi haurà qüestions com les infraestructures, l'execució del pressupost, el finançament, la seguretat, l'habitatge i també els serveis públics. També es parlarà de projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport de Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I creix la tensió a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de la Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat que cessi la violència i ha criticat els discursos d'odi. També ha anunciat mesures extraordinàries per tal de reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixin els requisits per quedar. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal de Girona que van ser qui va detenir a l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i va morir posteriorment a l'hospital per les ferides. Els Mossos van detenir dues persones que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família. La investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets. I malestar també a Moià pel vessament de restes animals d'un camió al nucli urbà que ha provocat fortes olors i afectacions a la via pública. Els bombers i la policia local hi han intervingut i l'Ajuntament ha denunciat els fets i reclama una investigació. L'escorxador Masia Atero, d'on havia sortit el material, també ha denunciat l'incident i admet que no es van fer les coses bé. Els veïns denuncien que no és un cas aïllat. I els agents rurals han activat avui el nivell 3 del Pla Alfa en 178 municipis de 21 comarques per perill molt alt d'incendi forestal. El cos alerta que el risc de foc s'incrementarà arreu de Catalunya i demana extremar les precaucions al medi natural.
0: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
3: La teva companyia diària.

0: Siderland, després del butlletí de les 12. Comença a lluir el sol solet, avui màxima de 31-32 graus. I els propers dies també, no farà tanta calor. Fins i tot algun dia no passarem dels 29-28. I al matí les temperatures van baixant i es van col·locant en els 18-19 graus. També els dies es van escurçant, eh? Farà caloreta, que estem a l'estiu i que és normal, però no allò exagerat que havíem tingut dies enrere.
1: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
1: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
2: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
2: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
1: I els divendres, de DJ.
2: T'hi esperem.
0: Avui vens. És la cançó de Svetlana.

Estiu, hivern, tardor, primavera, quan sigui. Estem aquí les 24 hores del dia, sempre al vostre costat, eh? També en aquest divendres, a les portes de cap de setmana per molts de final de vacances. S'acaba el mes d'agost, entre cometes, perquè dilluns és agost. I altres, doncs, gaudint de l'acústica aquest cap de setmana, eh? Tem Impala, Geni! Atenció, anem a mossegar Dràcula. Dràcula.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.

0: Comença amb una nova entrega de l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Agulla de Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs tenim actualitat?
1: Tenim actualitat, bueno, tenim actualitat. Podem fer allò de que estem mirant, perquè he començat a veure Desencanto.
0: Ah.
1: No sé si saps quina sèrie és de Netflix, i és la tercera franquícia creada per Matt Groening, el creador de Los Simpson. Bueno, que fa una mica el que fa Futurama amb la ciència-ficció i el retrofutur, pues lo mateix, però amb la fantasia i, bueno, i la màgia i totes aquestes coses.
0: Uh-huh.
1: Està bastant entretinguda. També t'he dit, porto 4 capítols i la gent sembla que es va desunflar molt ràpid d'aquesta sèrie, perquè no ho entenc. De moment a mi aquests 4 capítols m'han agradat molt.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, està bé. Jo la veritat és que continuo mirant Friends.
1: Bé, això...
0: Tinc per 2-3 mesos.
1: Bueno, està bé, sí. Els clàssics que no es perdin mai. Ara et volia dir una altra cosa, però... Ah, sí. Ha sortit ja... Curiós, crec que l'any passat també ho van fer així, i té una explicació. El teaser de la tercera temporada de The Pitt, aquella sèrie de metges que tant ens agrada a mi i al Sergi, i a mi una mica més que amb ell, les coses com són. Bueno, pues això, ja és un teaser trailer que dura minut i pico, vull dir, ja es veuen una mica de coses i ens poses una miqueta en situació, però aquest trailer bàsicament s'estrena ara. Per què? Perquè The Pitt va un cop més a la carrera dels Emmy.
0: Vale.
1: I és com un bon recordatori per alguna raó, no sé per què ho fan, però les sèries que entren als Emmys tendeixen a tirar un tràiler de la seva nova temporada per a aquestes èpoques. No sé exactament el per què, ni perquè se suposa que no vota el públic, sinó que voten el jurat que tenen allí. En fi, ja tenim aquest teaser tràiler, s'estrenarà la següent temporada, com sempre, al gener de l'any que ve, i esperem que això duri molts anys, perquè em fa molt de gust veure una sèrie que tregui una temporada cada any. És que, de fet, des de que es va llançar, per posar un exemple, sé que són sèries molt diferents, però des de que es va llançar la segona temporada de Severance,
0: sí,
1: se n'han tret 3 de The Pitt.
0: Carai.
1: I la tercera temporada de Severance es va començar a gravar fa un mes. S'espera que sigui per 2028 la següent.
0: Mare,
1: o sigui, Pluribus també n'hi han començat a... Estan escrivint encara, vull dir...
0: Bueno, perquè la feina bona es cova foc lent.
1: A veure, això també és veritat. Vull dir, són sèries que no són comparables.
0: Jo, això que treguin tantes... Això és com els llibres. Quan algú publica tants llibres seguits, mal.
1: No. Bueno, sí, no ho sé.
0: Sí.
1: Sí, The Pitt és una sèrie que ja està construïda per funcionar com la televisió d'abans. Abans es feien 25 capítols per temporada i es feia una temporada cada any. Es parava a l'estiu i al setembre es reprenia. Vull dir, i això és el que intenta fer The Pitt una mica amb els estàndards actuals, però mantenint una bona qualitat. Què passa? Que és una sèrie que es grava amb un decorat gegant a tamany real, que és com una sala d'urgències, però tot passa dins d'aquell decorat, per tant la producció s'agilitza molt per això.
0: Mm-hmm.
1: Imagino, vamos, perquè tenen molt poc exterior, yeah, i tot l'exterior suposo que ho agrupen a final de temporada, els graven tots del tirón, yeah, i venga,
0: yeah. No, té sentit. Doncs avui el que ens toca és repassar les estrenes. El que farem és segona quinzena d'agost i primera quinzena de setembre, per així organitzar-nos també la resta d'Això van sèries. I comencem per una primera sèrie que s'estrena, que és Linternas.
2: ¿Qué cojones?
3: Hora de levantarse, Junior.
4: Así que eres un poliespacial.
3: No, solo estoy entrenando. Vale, otra lección. Coge el anillo y vuela.
2: ¿Ya está?
3: Oh, no, perdona. Vuela, por favor. ¿Qué coño es eso?
4: Eres el quarterback suplente.
3: De momento. ¿De qué crees que va esto? No estamos aquí por casualidad. Verá cómo las víctimas son alienígenas.
5: ¿En qué se basa?
3: Tengo un pálpito.
4: ¡Oh, tiene un pálpito!
0: És una sèrie desenvolupada per Damon Lindfall per l'univers de Superman, Supergirl i el Pacificador, que segueix el nou recluta John Stewart i la llegenda de Lantern, Hal Jordan, dos policies intergalàctics que es veuen envoltats en un fosc misteri de la Terra, en la Terra, mentre investiguen un assassinat amb el cor dels Estats Units. El pilot està coescrit per Chris Mandy.
1: Bueno. És que no...
0: Nathan Fillion és
1: sí,
0: el...
1: És Castle. Sí, senyora.
0: Vale, veus? Bueno, A veure, és... O sigui, està bé. El
1: sí.
0: que passa que no sé si n'hi ha, si és suficient com per veure-la, saps?
1: Jo és que sóc tan poc de l'univers DC i de l'univers Marvel que...
0: No sé,
1: jo m'agrada la ficció, però és que els superherois és una cosa que tampoc...
0: No, a mi tampoc. No sé, a veure. A Filmin, el que arriba és el patíbulo.
5: Soy David Harley. Esta es mi familia.
6: El hijo pródigo ha regresado.
7: Así que no has muerto.
5: No quedaba sitio en el infierno.
8: El pueblo está bajo mínimos.
9: ¿Qué vamos a hacer?
5: Puedo recortar y hacer monedas.
10: Y si alguien se va de la lengua, acabaremos en la horca.
11: Es un negocio criminal.
12: No temas sus leyes. No temas su ira.
5: Hay ciertos riesgos, claro, pero los asumiré yo, nadie más.
13: ¡Estáis conmigo!
0: Ambientada en el context de la imminent revolució industrial en el Yorkshire del segle XVIII, el drama segueix a Harley mentre reuneix a una banda de treballadors de la terra per embarcar-se en una revolucionària empresa criminal que farà tambalejar l'economia i es convertirà en el major frau de la història britànica.
1: Bueno, home. Adaptació d'una novel·la, també amb el mateix nom.
0: Sí. Fa bastanta més bona pinta que la primera. També t'he dit.
1: Com a mínim pels nostres gustos, escolta.
0: Sí, evidentment. A Netflix, el que arriba és Sacrifici de sangre.
14: 112, ¿cuál es la emergencia?
15: Tiene que ayudarme. Me va a matar.
16: Dos víctimas. Con graves heridas.
17: Un asesino de policías anda suelto.
18: Ese loco nos ha atacado a todos.
19: Hola, papá.
20: ¿Necesitas mi ayuda?
21: Tenéis que entender muy bien lo que hay en juego.
22: ¿Estás bien? Podría repetirlo.
20: Esta es la primera vez que vemos a nuestro asesino.
19: Vamos, papá, admite que estás impresionado.
23: Nos queda poco para impedir que vuelva a suceder. Viernes noche.
24: ¡Tiene un cuchillo!
23: 1:15.
16: Porque nadie odia a la policía más que él.
25: ¿Qué esperas, eh? ¿Qué esperas que haga?
24: ¡Tiene que ayudarme!
25: ¡Nos está matando! ¡Es que no lo entiendes!
20: ¡No te muevas!
25: ¡Papá!
0: En aquest cas, el temps s'acaba i George Kay, responsable de l'Opini Hijà, que és el creador d'aquest nou thriller criminal suec, on hi ha un agent de policia i el seu pare retirat, ja jubilat, que es veuen obligats a unir-se a la investigació per a caçar un brutal assassí que té a la policia al seu punt de mira. Sergi, bon dia.
1: Hola.
0: Continuem repassant les estrenes. En aquest cas, a Movistar Plus, el que arriba és Los Hard Care, més o menys.
26: Ladies, welcome to the future.
27: We have to be bold.
28: I set out to do something, and I'm going to see it through.
29: We must continue to hope that true love is out there.
30: The world's moving fast. You need to trust me.
31: I want to make an example of them. A warning.
29: We have to do something.
32: No one messes with the Hardacres.
0: Són trailers molt curts, els que hi ha.
1: Sí, és que ja la sèrie tampoc és molt llarga, eh?
0: Ah, no?
1: Pel que veig, com té 2 temporades, 12 episodis, i crec que ja està finiquitada.
0: Doncs...
1: Sí, aquesta és l'última, vamos.
0: Ah, bueno, anava a dir molt bé, però no ho sé. Los Hardacre ja no són els desarrapados.
1: Vaja.
0: Del muelle instal·lats a Hardacre Hall i rodejats de privilegis, intenten adaptar-se a un món que encara els mira com a intrusos. Mentre la Mary abraça noves idees sobre educació i progrés, el Sam expandeix el negoci familiar en un context econòmic cada vegada més incert. Els seus fills, mentrestant, comencen a reclamar el seu propi lloc. El Joey busca demostrar que pot liderar el llegat familiar, la Lisa intenta reconstruir-se emocionalment després d'una decepció amorosa i el Harry descobreix noves aspiracions lluny d'allò que s'esperava d'ell, però els diners no han eliminat les tensions, les ha sofisticat. Velles jerarquies, ressentiments de classe i noves aliances amenacen l'estabilitat de la família justament quan una figura poderosa i manipuladora entra en escena disposada a alterar el delicat equilibri entre els Hardacre i l'aristocràcia local. Bueno, pues no està mal, eh?
1: Te n'ha sortit. Sí, no, sí. La sinopsi està prou bé. Tampoc és la sèrie que jo miraria, eh?
0: No, no és allò increïble, però, bueno.
2: On ho fan, això?
1: A Movistar Plus.
0: Movistar Plus.
1: Molt bé.
0: Perquè, bueno, no és el que jo he escrit.
1: I no, és, no, i és una sèrie irlandesa.
2: Home, bon país.
0: Sí, no?
2: Estic pendent d'anar-hi.
0: Vinga, va, a Netflix, el que arribés és Annex.
3: セックスは現代人にとって生殖だけのものではなく多様に変化した役割がそれぞれの人生を彩っているもしあなたが性に悩んでいるなら僕がその悩みを

0: セックス中毒なんです。
1: 推しとセックスする方法教えてください。
2: バーチャルセックスをやめたくて。旦那さんの勃起時の硬さはどうですか？
1: 硬さ、
2: こんにゃく、みかん、グレープフルーツ、リンゴ。
1: ふざけてます。
2: いえ、至って真面目です。日本ではまだセックスの、
3: あ、la seva clínica, el terapeuta sexual Ichito Shimotori tracta amb honestedat els problemes sexuals més diversos i íntims dels seus pacients, però ell també guarda un secret.
4: Ah, quin és aquest secret? No te'l poden dir, és un secret. Pues mira la sèrie, no?
3: Totalment he de dir que... És, vull dir, es pot arribar a intuir bastant. A Netflix també arribi, que jo em sembla que això ja... Ah, bueno, clar, ja hi ha arribat, crec, que és Outer Banks.
5: We're the Pogues. The throwaway fish, lowest member of the food chain. Which means we do whatever we want, whenever we want. Or at least, once upon a time we did.
6: These problems, right? This is rock bottom.
5: This is rock bottom, yeah. There's nothing here for us.
7: Hey, maybe just keep walking, Pogues.
6: Pope, are you good?
8: I'm not the one with the stack of books about a magic crown in our car.
6: I'm not letting Groff win.
9: I'm not here to tell you what to do, Pete. I already lost my best friend.
6: The legend is that the crown can bring back the dead.
9: Think what I'm thinking?
6: Yeah.
9: You might have a plan.
3: En aquest cas, en una illa de Carolina del Nord dividida entre rics i pobres, John B. i la seva unida tripulació d'amics s'enfronten a misteris i aventures mentre busquen un tresor perdut.
4: Això és el, la sinopsi de la primera temporada.
3: Ah, molt bé.
10: Per no fer spoilers.
4: Es va estrenar la setmana passada i jo la vaig acabar ahir.
3: I què?
4: La cinquena temporada, perquè és una sèrie que estava mirant. A veure, és una sèrie normaleta,
10: sí?
4: Normaleta, entretinguda... algun capítol més que d'altres. Amb aquesta cinquena temporada s'acaba, ja és la última. El final és bastant bonic, acaba, bueno, no diré si acaba malament.
10: Acaba com acaba.
4: Però acaba, és a dir, es tanca. La sèrie, no hi ha fronts oberts, cosa que està bé i no sempre passa en el món de les sèries.
10: I encara així no està renovada?
4: No, no, és que s'ha acabat. O sigui, la cinquena ja era l'última.
10: Ah, vale, vale, vale.
4: Ja es va dir que la cinquena era l'última temporada i ja n'hi ha prou, també ho hagués potser. O sigui, en quatre temporades podien explicar tot el que han explicat. Entretinguda. Sin más. I si la gent la vol, la recomanaria, sí.
3: Vale.
4: Sí.
3: Bueno.
4: Ara jo no em fico, ara que jo l'he vist tota, jo l'he anat mirant temporada en temporada quan han anat sortint, ara no em ficaria a mirar les 5 temporades.
3: Vale.
4: Però si algú té temps, doncs té una sèrie acabada de principi a fi i que acabe.
10: Vale.
4: No la cancel·len ni deixen fronts oberts.
10: Molt bé.
3: Perfecte, perfecte. Doncs a Netflix també arriba Lynn.
11: Leanne Murphy is turning. Say it with me.
12: I can't.
11: 60.
12: Oh. I'm so sorry. What's going on with all those fire trucks?
11: It's your house, Daddy.
13: Did you leave the beans on the stove or did I?
12: We made beans.
11: What these senior moments are we going to let slide before we deal with what's going on with Mama and Daddy?
14: Keeping on top of all your meds?
13: Religiously.
12: I have to hide them in cheese like a dog. Family takes care of family. Once we move your things in here, it's going to feel just like home.
15: You sure we're not a burden?
12: Good night.
16: All right, spill it.
17: Are we having a little divorce remorse?
16: No.
18: Can't be the only woman who's noticed Bill's cute little tushy in those sensible slacks.
3: És una comèdia inspirada en el seu, en els monòlegs de la humorista Leanne Morgan en el paper de la dona que comença de nou després d'una ruptura en plena edat madura.
10: T'he de dir que aquesta sèrie m'ha cridat molt l'atenció, també t'he dic, apunte a mi.
3: No,
10: perquè és una comèdia multicàmera creada per Chuck Lorre.
3: On veus tu això que és multicàmera?
10: Ja t'ho dic jo perquè he vist el tràiler.
3: Ah.
4: Multicàmera són quasi bé totes.
10: No.
4: O sigui, fan servir més d'una càmera.
10: Però no les fan servir simultàniament.
4: No ho saps,
10: potser ja t'ho dic jo. No, home, que és un estil. O sigui, quan se li diu multicàmera és perquè les...
4: Nosaltres tenim multicàmera.
10: Correcte. Correcte, per exemple, això seria una producció multicàmera. Però
4: nosaltres...
10: tothom entén el que és, excepte vosaltres dos,
3: no
10: una comèdia de situació multicàmera.
3: No ho havia sentit mai, de veritat.
10: Pues funciona... bueno, se li diu així precisament per això. És que una tècnica que, quan es va... inventar la comèdia de situació multicàmera, es feia servir per agilitzar el procés i no haver de gravar una toma des de cada banda.
3: Ah, vale. Vale, vale,
10: vale.
3: Que
10: funcionen les càmeres simultàniament, com bé ha dit el Sergi, com el sistema de càmeres que tenim aquí, per exemple, a la ràdio.
4: Però això és com funcionen totes, no? Si no és novedós,
10: no,
4: això.
10: No, no. O sigui, normalment, o sigui, quan no és una comèdia multicàmera, se li diu una single càmera style, no sé com se li diu exactament.
4: Jo no me crec que les sèries només facin servir una càmera per gravar a la vegada.
10: Van servir una càmera o dos per gravar i normalment repeteixen des de cadascun dels planos. No veus com els contraplanos, no veus les càmeres,
4: tu. Sembla una pèrdua de temps absoluta.
10: Pues es fa així per apurar més, per triar en muntatge, després tens molt, molt més on triar.
4: Molt bé. Hòstia,
3: vale, vale.
4: Doncs, endavant.
10: Cada dia s'aprèn una cosa
3: sí,
10: nova. Doncs això, Lin, m'agrada la proposta d'aquesta sèrie i també penso que és una sèrie que li dona protagonisme a les dones en una època de la seva vida que normalment a Hollywood o a l'audiovisual no se li dona tanta.
3: Exacte.
10: És interessant.
3: A la que passes als 35, bye bye.
4: No, l'Anne Hathaway no.
3: Tan, bueno, sempre...
4: En sèries no, però... És que la vaig veure a l'Odissea i, mare Déu.
3: Sí.
10: Sí? Oh,
4: que bofa. Se menja a Tom Holland, pobret meu. comparteixen moltes escenes.
10: Bueno, Tom Holland ja té prou que també està triomfant amb l'Spider-Man.
4: Sí. Odissea li va gran a Tom Holland, eh?
3: Sí.
4: Aquesta és la meva paraula. Però no passa res, no passa res. Jo soc, vull dir, me cau molt bé aquest xaval. No, crec sí. que a dia d'avui és dels actors que millor em cau.
10: I el seu
4: no diré que és el meu preferit, però que a mi nivell caurem,
3: sí.
4: A part és del Barça.
10: A més,
4: també...
10: a mi el seu Peter Parker és dels que més m'agrada, podria dir.
4: A mi me genera indiferència. Demà la vaig a veure, per cert.
3: Molt bé.
4: Ara, això va en sèrie, parlem de pel·lícules.
3: Això va passar la setmana passada.
4: Sí, però ja us dic, la meva valoració de Tom Holland a l'Odissea és que encara li va gran coses com aquesta.
3: Molt bé. Doncs una altra sèrie que s'estrena, sí, clar, és Toda la vida de mis mentiras.
0: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca. Las despedidas de soltera no están para hacer algo agradable, están para joder a la que se casa y punto.
15: Me van a disfrazar, me van a poner una polla en la cabeza.
19: Yo te diría...
15: ¿Qué pasa?
19: Ponte más cómoda.
20: Yo espero que no haya discusión sobre esto. Prohibido usar el baño de la caravana.
0: A ver si hay una urgencia.
20: ¿Lo vas a vaciar tú?
21: Probando, probando.
22: ¡Que viva la novia!
0: ¿Nos veremos el miércoles?
19: Supongo que sí.
0: Sí.
21: Probando, probando.
3: Narra la història de Coco i Marín, dos millors amics que viuen junts des de fa anys amb la seva seu grup del complet. Estan a punt d'emprendre un viatge en caravana per celebrar la despedida de soltera, el comiat de soltera de la seva amiga Blanca. El que hauria de ser una aventura d'exaltació de l'amistat es converteix en una bomba de rellotgeria quan a poc a poc es comencen a desvetllar els secrets que s'amaguen entre ells. És de o veu, millor dit, d'Elisabet Benavent.
4: Molt bé.
3: No ho sé què dir-te.
10: Jo el que li he dit al Sergi fora de micros és una sèrie que apunta ma mare. Ma mare veu una sèrie basada en un llibre d'Elisabet Benavent i se tira a la piscina.
3: A ta mare li va agradar Valeria?
10: Sí.
3: Hòstia.
10: Sí, sí que li va agradar.
4: Aquest estiu la Maria s'ha llegit un llibre d'Elisabet Benavent. Ara mira si li és aquest. No és aquest. I ja està. No.
3: Estic d'acord amb ella, eh? I... Jo no me'ls he llegit, però és que estic d'acord amb ella.
4: Però crec que és a dir, Elisabet Benavent o els llibres fan per l'estiu.
3: Sí.
10: No? És una lectura més lleugera,
4: sí.
10: O què?
3: Si tens 16 o 18, sí.
4: Bueno, si tens els que te la mania també no passa res. És lliure de llegir.
3: Però té bon criteri i ha decidit que no.
4: Se'l va llegir, se'l va llegir i la va entretenir, ja està.
3: Molt bé.
4: No crec que miri gaires coses.
3: No. Vinga, a Netflix, en aquest cas no tenim el tràiler, és Arribe Cementerios, dones assassinades, casos sense resoldre i una inspectora que vol fer les coses bé. És un drama psicològic que està protagonitzat per Birs Akalai.
10: Vaya sinopsi més Netflix.
3: Sí, però t'he de dir que fa bona pinta.
10: Sí.
3: La veritat, fa bona pinta. Apple TV, el que arriba és Matèria Oscura.
23: Jason Dessen. Quantum physicist. Why do people walk into this thing and disappear? What's it do? The box is the most powerful thing ever created. It's a gateway to other realities. And other versions of us. I just want you and Charlie to be safe.
1: Even if we find a perfect world.
3: És la segona temporada d'una sèrie que neix d'una novel·la que està considerada com una de les millors novel·les de ciència-ficció de la dècada, Matèria Oscura, que narra la història dels dos camins no presos a través del viatge de Jason Dessen, físic, professor i pare de família, que una nit, mentre camina pels carrers de Chicago, és arrastrat a una versió alternativa de la seva pròpia vida. Aviat es converteix en un malson quan intenta tornar a la seva realitat atravessant l'impressionant ventall de vides que podria haver viscut.
4: Molt bé.
3: Està bé.
4: Sí, els dos actors protagonistes ara els estava buscant i pot estar bé, la veritat.
3: Molt bé.
10: Segona temporada d'aquí 5 anys. Següent.
4: Joel Edgerton i Jennifer Connelly, per ser els actors protagonistes. Si la gent no els ubica, que ho busqui.
3: Perfecte. Doncs també arriba Crookhaven.
2: Gabriel Avery.
5: Here's the first thing you should know about me. I never stole from just anyone. I had rules.
7: Good morning, Crookhaven. Rise and shine.
24: It's the world's oldest academy for crooks.
2: We'll give you the skills to beat criminals at their own game. Right now, you're good. With our help, you could be great. Or you could go back to being a nobody.
5: Game on.
2: I mean, this would be a whole secret life.
25: There's a storm coming.
26: How about for once we don't deflect or deceive or cover things up?
27: No more lies.
28: The truth.
3: La història segueix el Gabriel, un geni del carterisme interpretat per Lucas Leach, i el seu arxirrival Penélope, la filla del director de la secreta escola per lladres en la qual es forma, interpretada per Carmel Laniado, juntament a un grup de joves, de 8 joves estudiants internacionals molt diferents entre si, competiran per fer-se amb l'infame Crooked Cup mentre s'enfronten a un terrorífic enemic conegut com The Nameless.
10: No sé si serà així, però la sensació és que em dona que té un to com una mica estúpid, no? Com que no es pren una mica ni en sèrio ni amb ella mateixa.
3: Pot ser.
10: Perquè a més, bueno, si aquí el segon paràgraf diu que està ambientada l'escola per a lladres, que li dona una volta al gènere de l'institut com una història de misteri. Bueno.
3: Bueno. Bueno.
10: És una proposta diferent, això sí, sí, no?
3: Sí, això sí. Una altra que s'arriba a Movistar Plus, no tenim el tràiler, és Creed-nos. Diverses dones denuncien haver estat víctimes del mateix agressor sexual i descobreixen que el major obstacle per obtenir justícia no és trobar el culpable, sinó aconseguir que algú se les cregui. Mentre un depredador continua actuant durant anys amb tota la impunitat, elles hauran d'enfrontar-se a prejudicis, als errors policials i a un sistema incapaç de protegir-les. Crec que ja hi ha una sèrie que es diu...
10: Belivas, o una cosa així, perquè jo per trobar aquest tràiler no l'he trobat, precisament perquè he trobat més d'una sèrie...
3: També està a Netflix.
10: Amb noms similars, amb sinopsis similars.
3: Sí, és Creed-me. Sí, aquesta ja...
4: Desconec.
3: Ja està feta. I la veritat és... Jo no l'he vista, però es veu que era bastant contundent de gestionar després.
4: Molt bé.
3: A Netflix, el que també arriba és la segona temporada de The Gentlemen.
29: 400 years ago... This estate spread out as far as the eye could see. I want it all back. I know what you're up to. I'm being lured in the hope that I might support your efforts to decriminalize marijuana.
30: Nobody knows the business better than we do.
31: The Duke, he's evolving.
32: What if he's evolving into something volatile?
31: We need him. And he fucking needs us.
33: You are destined to rule. Forge your own path. Move away from Bobby Glass.
3: En aquesta segona temporada ja ha passat un any i l'Eddie té grans plans per ampliar el seu pròsper imperi amb o sense l'aprovació de Bobby. La Susie comença a explorar una nova forma de diversificar el negoci, la jungla s'expandeix, el Duque torna amb ambicions renovades. Si vol ampliar l'imperi, la seva influència haurà d'anar més enllà de les fronteres i enfrontar-se a la màfia italiana encapçalada per Marco Moretti. Tornen Joel Richardson i Giancarlo Esposito.
4: Molt bé. Què estem fent estrenes de setembre, també?
3: Sí, estem fent estrenes de segona quinzena de juliol i primera quinzena de setembre.
4: Vale, és que aquesta la miro i sé que torna la setmana de primera de setembre.
3: Perquè la setmana que farem una altra show en sèrie i després tornarem ja a enganxar normal amb les estrenes.
4: Ah, d'acord. Sí. Aquesta és setembre, ja aviso.
3: Sí,
10: com està el Giancarlo Esposito amb aquesta sèrie?
4: No el recordo la primera. no t'enganyaré.
6: Vale.
4: Però és una sèrie que a la gent que li agradi Guy Ritchie, que és un tros de director de pel·lícules, la pot mirar. De fet, està basada en una pel·lícula de les últimes que ha fet, que es diu The Gentleman, i
6: és la segona temporada. És una continuació o és una reinterpretació?
4: Sí, més o menys. No, no, una continuació no és. És una cosa diferent. Però negoci de marihuana i Guy Ritchie. És molta música i molts tiros. I
6: bé, bé, bé.
3: Ho estàs pintant superbé. Serà.
4: No, és que la gent que veu, que sap de què va Guy Ritchie, doncs ja m'està entenent.
3: Vale, perfecte. Apple TV, el que arriba és Sin Rastro.
8: You've called 000. Can I have the nature of your emergency, please?
9: It's a call. There's number for help. I'm lost. I don't know how to get home again.
8: It's okay. You've done the right thing. But the good news is, I've got you on my screen here. My name is Ian. Can you tell me your name?
9: Sarah.
8: Sarah.
9: Maybe it's Mags. I don't know.
8: Did you say Mags? Can you say again, please? Can you say again?
9: I don't know. Maybe it's Mags.
8: My daughter went missing 11 years ago. Maggie?

0: Una trucada de socors d'una jove que ell creu que és Maggie no es detindrà davant de res fins a trobar-la i reunir la seva família trencada, costi el que costi.
1: Jo aquesta sinopsi...
0: Fa bona pinta.
1: Aquesta sinopsi jo crec que ja l'he llegit 3, 4 i 5 vegades i he vist alguna sèrie també amb aquest argument.
0: Sí, i moltes, sí.
1: També t'he dit, potser és la segona temporada, podria ser. I per això
2: però vols dir que això dona per fer 2 temporades?
1: Bueno...
3: Potser evoluciona, no ho sabem.
2: Desapareix el pare després.
1: I la filla l'ha de buscar.
0: No sé jo si doni. Repassem breument sense tràiler. A Movistar Plus el que arriba és La Mujer Miniatura. A Netflix La Timonel. Què més? A Movistar Plus Los Foriste. I a Warner TV...
1: No t'ho veig segura.
0: Sydney. I això és aquestes són les estrenes. Segona quinzena d'agost... Primera quinzena de setembre.
1: En CSI Sydney, eh? O sigui, aquesta gent segueix fent spin-offs i variants i en diferents ciutats, eh? Molt bé.
0: Doncs res, ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vagi bé.
1: Adeu.
0: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'UA Olida Ràdio.
4: Gràcies als companys a Lleida Ràdio per aquest Això va en sèrie que cada setmana aquesta mateixa hora els oferim i ens posen al dia de les sèries i del que podem veure a la televisió les diferents plataformes que hi ha, eh?

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Vinga, va la música que continua aquí a Ràdio Vilafant FM. Soc un bohemio. La seva cançó, Un dia qualsevol d'agost.

I dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobada motera a la cafeteria B de Gust de Figueres, oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria B de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres. Aquesta és la sombra, Sombra, amb Wicker.

Diumenge 6 de setembre, trobada motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia, pica-pica.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: 6 minuts, arribarem a la 1 del migdia. Abans, però, més i bona música, com aquest tema d'Ivan Herzog, Des de lluny.

Peça musical que ens conduirà al butlletí de la una a les notícies, i aquí un servidor, Toni Guerrero, que us dona el comiat. Ho fem amb Anotr i 54 Ultra i aquest Talk to You. Salutacions, que vagi molt bé el migdia i sobretot que vagi molt bé el cap de setmana. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern preveu triplicar la gestió forestal dels boscos públics fins a arribar a una mitjana de 2.000 hectàrees tractades cada any. Salvador Illa ha anunciat l'objectiu durant la reunió del govern al monestir de les Avellanes i ha defensat que protegir els boscos és un deure de país. L'executiu també ha signat un acord amb les quatre diputacions catalanes per tal de reforçar la prevenció d'incendis i millorar la coordinació. Illa ha advertit, a més, que el negacionisme climàtic posa en risc la seguretat i ha reclamat solucions estructurals per a les zones afectades pels temporals. Altres qüestions d'aquesta reunió que estaven sobre la taula són projectes amb impacte a les comarques de Lleida, com són l'eix transversal ferroviari, la transformació de l'aeroport Lleida-Alguaire i també les millores en carreteres de muntanya i del Pirineu. I continua l'atenció a Ceuta per la crisi migratòria. Desenes de manifestants van trencar ahir el cordó policial i van calar foc a un campament de migrants a la platja de Benítez després de bloquejar durant hores els camions de Creu Roja. El govern espanyol ha fet una crida a la calma i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha defensat al Congrés que no hi havia cap previsió de l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska ha comparegut aquest migdia a la comissió que fiscalitza el seu departament i ha reivindicat la feina dels serveis d'informació.
2: Que no digan que lo del 30 alguien lo veía o lo decía, porque no es cierto. Y mi pregunta es si alguien lo hubiera visto, perdonen, porque ya hay que ser claros, y no es entrar en debate con nadie. ¿Me quieren decir que no se hubiera elevado razonablemente en la forma que todos podemos entender? Pero es que me lo están diciendo, ¿esto en serio?
1: També ha anunciat mesures extraordinàries per reforçar la frontera i ha reiterat que retornaran els migrants que no compleixen els requisits per quedar-s'hi. I un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Municipal de Girona al barri de Germans Sàbat ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i 12 identificats. El dispositiu es va dur a terme aquest dimecres a la tarda i respon a les queixes d'alguns veïns perquè en determinats locals es produïen baralles i hi havia sospites que es traficava amb droga i hi havia armes prohibides. El dispositiu va comptar amb 22 efectius del cos dels Mossos i 6 de la Policia Municipal, que va ser qui van detenir l'home de 33 anys per un delicte contra la salut pública. I l'Ajuntament de Torelló ha decretat un dia de dol per la mort violenta d'un veí de 64 anys que va ser agredit a casa seva el passat 10 d'agost i ha acabat morint posteriorment a l'hospital per les ferides causades. Els Mossos van detenir dues persones, un home de 46 anys i una dona de 50, que han ingressat a presó provisional sense fiança. El consistori ha condemnat la violència i ha expressat el seu suport a la família mentre que la investigació continua oberta per tal d'esclarir els fets.
0: Notícies en xarxa.

0: Thanks.
1: Right.

0: Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Benvinguts a aquest matí de divendres, a aquesta edició del butlletí informatiu municipal i comarcal. Avui, entre d'altres, us destaquem que desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers on vivia una parella amb els seus fills menors. L'emblemàtic Siusplau de Roses diu adeu, després de 42 anys de trajectòria singular. Druni agafa el relleu de Zara i ocuparà un dels grans locals comercials al centre de Figueres. Dues persones traslladades al Trueta després d'un accident entre dos vehicles a Peralada. Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Són les notícies en aquesta edició de l'informatiu. Una de les grans incògnites comercials al centre de Figueres ja té resposta. La cadena de perfumeria i cosmètica Druni obrirà una gran botiga al local del carrer Joan Maragall que durant anys havia estat ocupat per la botiga Zara. L'establiment està tancat des del 2024 quan Zara va deixar Figueres en el marc de la reorganització comercial d'Inditex. Ara Druni agafarà el relleu i donarà nova vida a un dels locals comercials més grans i visibles del centre de la ciutat. La cadena ja disposa de dos establiments a Figueres, però la nova botiga serà una aposta de més dimensions i reforçarà la presència a la capital de l'Alt Empordà.
2: La Guàrdia Civil ha desmantellat un cultiu interior de marihuana amb 721 plantes en una casa de Llers. La investigació, batejada com a Operació Mimor, va començar a l'abril. Durant els mesos d'investigació, la Guàrdia Civil va determinar que a la casa hi vivia un matrimoni amb els fills menors. Segons el cos, els dos adults serien presumptament els responsables de cultivar i tenir cura de les plantes, custodiar-les i fer les diferents tasques necessàries per mantenir la plantació. Els investigadors també van descobrir que l'habitatge tenia una connexió il·legal a la xarxa elèctrica per subministrar energia a la plantació. Amb aquests indicis, el 21 d'agost, els agents han fet l'entrada i escorcoll de la casa amb autorització judicial. A part de les 721 plantes de marihuana, també hi han trobat material relacionat amb el cultiu i processament de la droga. Els agents han requisat tot el material, que ha quedat dipositat en dependències oficials i a disposició judicial.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Figueres unirà aquest any la mostra del vi i el fòrum gastronòmic en un mateix cap de setmana. Els dos certàmens es celebraran a la Rambla de Figueres del 2 al 4 d'octubre. La iniciativa reunirà producte local, restauració i vins de l'Odeo Empordà amb l'objectiu de reforçar Figueres com a punt de trobada de la gastronomia i l'enologia del territori. Aquesta serà la 40a mostra del vi de l'Empordà i la tercera del fòrum gastronòmic Ciutat de Figueres. Per primera vegada, les dues propostes compartiran espai i programació. Entre les novetats destaca també el canvi de dates de la mostra del vi, que deixa enrere la celebració de finals de juny per evitar les onades de calor i facilitar la participació dels cellers durant el període de la verema. La Policia Nacional ha detingut dos homes a la Jonquera amb 24 quilos de droga amagada en un doble fons habilitat del maleter de vehicle en què circulaven. Segons el cos policial, els agents van intervenir 33 paquets amb 23 quilos de marihuana i un quilo de cocaïna, i després que el conductor intentés esquivar un control de la zona fronterera. Els dos arrestats estaven investigats per un presumpte delicte de tràfic de drogues i han ingressat provisionalment a la presó per ordre judicial. Els fets van tenir lloc la matinada del 23 d'agost, quan els agents que feien un control rutinari de prevenció a la Jonquera van observar un vehicle Skoda que davant la presència policial va fer cas omís dels senyals d'aturada. Segons la Policia Nacional, el conductor va modificar la trajectòria i va fer una maniobra evasiva amb la intenció d'evitar el control. Els agents es van aproximar al cotxe en què viatjaven els dos homes i van escorcollar-lo. Durant la inspecció, van descobrir al maleter un doble fons preparat per ocultar-hi la mercaderia. A l'interior van trobar 33 paquets de droga, fet pel qual van detenir els dos ocupants del vehicle. Dues incidències han provocat aquest matí el renou a la xarxa de Rodalies amb retards de més de mitja hora. D'una banda, una incidència en un tren a l'entrada de Girona obligava a circular per via única entre Girona i Flaçà. Adif també ha informat posteriorment d'un robatori de cable de l'estació de Vilamalla, que també està causant retards als trens en la línia convencional entre Portbou i Girona. La primera incidència s'ha registrat a 8:45 del matí a l'entrada de Girona. Segons Rodalies, els trens poden quedar aturats en aproximar-se al punt afectat i circulen amb demores que poden superar, com dèiem, la mitja hora. Adif ha informat inicialment de retards a la línia Figueres-Barcelona-Sants. Per altra banda, un robatori de cable a Vilamalla també ha provocat que hi hagi més retards a Rodalies. La Policia Nacional ha detingut dos homes a la Jonquera amb 24 quilos de droga amagada en un doble fons habilitat del maleter de vehicle en què circulaven. Segons el cos policial, els agents van intervenir 33 paquets amb 23 quilos de marihuana i un quilo de cocaïna, i després que el conductor intentés esquivar un control de la zona fronterera. Els dos arrestats estaven investigats per un presumpte delicte de tràfic de drogues i han ingressat provisionalment a la presó per ordre judicial. Els fets van tenir lloc la matinada del 23 d'agost, quan els agents que feien un control rutinari de prevenció a la Jonquera van observar un vehicle Skoda que, davant la presència policial, va fer cas omís dels senyals d'aturada. Segons la Policia Nacional, el conductor va modificar la trajectòria i va fer una maniobra evasiva amb la intenció d'evitar el control. Els agents es van aproximar al cotxe en què viatjaven els dos homes i van escorcollar-lo. Durant la inspecció, van descobrir al maleter un doble fons preparat per ocultar-hi la mercaderia. A l'interior van trobar 33 paquets de droga, fet pel qual van detenir els dos ocupants del vehicle.
2: Després de més de 4 dècades d'història, tanca el Siusplau de Roses, un dels locals més emblemàtics del passeig marítim de la població. Obert l'abril de 1984 per Rosa i Pere Puignau i Mateu Casanyes, el restaurant i bar de tapes va esdevenir durant anys un punt de trobada de diverses generacions, escenari de tertúlies, complicitats i vida nocturna, amb vistes privilegiades a la badia de Roses. El local també va formar part de la història gastronòmica de la família Casanyes-Puignau. Mateu Casanyes, fill dels fundadors, va iniciar el seu camí professional a El Bulli, amb Ferran Adrià i Juli Soler. Abans de triomfar amb Oriol Castro i Eduard Xatruc, als restaurants Compartir i Disfrutar. El Siusplau també va ser escenari, l'any 2011, d'una part de l'anunci Mediterràniament d'Estrella d'Am, dedicat a El Bulli i dirigit per Isabel Cuixet. Amb el seu tancament, Roses perd un establiment que durant més de 40 anys ha estat molt més que un bar o un restaurant. Un punt de trobada.
1: Dues persones han estat traslladades aquest dijous a l'Hospital Josep Trueta després d'un accident entre dos vehicles a la carretera comarcal 252 al punt quilomètric 47 a l'alçada de Peralada. El sinistre ha deixat un tot terreny bolcat lateralment i un turisme aturat al mig de la carretera. Els fets han tingut lloc cap a les 3 de la tarda, quan els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'accident i fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 3 dotacions dels bombers. Quan han arribat, els efectius han comprovat que tots els ocupants dels vehicles ja havien pogut sortir-ne per al seu propi peu. Al tot terreny viatjaven dues persones que han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques i, seguint el protocol d'actuació per a aquest tipus d'accident, les dues han estat traslladades posteriorment a l'Hospital Josep Trueta. Al segon vehicle hi viatjava una conductora que no ha necessitat ser traslladada en ambulància. La dona ha marxat de llocs del FESEM per la seva forma voluntària i, posteriorment, un familiar l'ha portat a l'Hospital de Figueres. Anem al temps, previsió per les properes hores amb els companys de la xarxa.
4: Bon dia, una situació molt tranquil·la a gran part de les comarques de Girona les properes hores, i en aquests moments sí que hem d'advertir que l'ambient és molt càlid i amb més vent, vent de sud, molt tossut, que està bufant, per exemple, en alguns racons del Ripollès, de la Garrotxa, també de l'Empordà, del Gironès, en el cas de la Selva, especialment arran de mar o a la serralada transversal, aquest vent de ponent, de sud o de Garbí, que és una mica més marcat, i ja diem, està fent pujar la temperatura. Al matí desperta ja moltes mínimes que no han baixat dels 25 graus, i la tarda serà força suau, no es desbocarà la temperatura, de fet baixarà una mica respecte ahir, però encara arribarem a aquests 30-32 graus, amb alguns núvols que s'aniran passejant pel cel i, com a molt, amb 4 gotes de fang. Bàsicament els núvols que hi haurà seran prims, seran esfilagarsats. Pel que fa al cap de setmana, molta més tranquil·litat, molt més sol, no s'esperen tempestes, no s'esperen ventades, i les nits fresquetes, més que avui, però les tardes de calor, sobretot el diumenge. N'estem pendents a la xarxa?
1: Gràcies per aquesta informació.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Avui, en aquesta edició de l'informatiu, us hem destacat que ha estat desmantellat un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers on vivia una parella amb els seus fills menors. L'emblemàtic Siusplau de Roses diu adeu després de 42 anys de trajectòria singular. Druni agafa el relleu a Zara i ocuparà un dels grans locals comercials al centre de Figueres. Dues persones traslladats al Trueta després d'un accident entre dos vehicles a Peralada. Figueres uneix la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla de Figueres per ampliar l'abast de les dues propostes. Gràcies per la seva atenció. Més dades, més informació a l'Hora en Punt amb els companys de la xarxa de comunicació local.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh yeah, baby. La ràdio que ens uneix.
6: La teva companyia diària.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14.

0: Yo solo tú me calmas.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
3: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
1: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
4: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'exterior, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
1: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
4: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
1: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
4: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
1: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
4: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabot.
1: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
6: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
1: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
4: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
1: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
7: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida del Pirineu, aquests núvols són més trencats i de fet aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident, amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant que no se senti gaire aixafogó, però en canvi la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Amb vista al cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però en canvi la tarda i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
8: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
3: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per a la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
8: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
9: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
8: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
1: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
7: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
7: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas.
7: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
1: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
4: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Joan Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
4: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Mingui, Miguel, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
5: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres, molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
1: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
4: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
15: En donde ese glacier entró dentro del lago y desde el lago desrompió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
4: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
16: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va a retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
4: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
16: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
4: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
1: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa.
4: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
2: Notícies en xarxa.
1: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
4: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
1: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
17: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
18: Fins ara hi havia un benefici molt important tant en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament o elimina.
17: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
1: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
4: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
1: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
19: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys, un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
20: Va haver fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
19: En el cas de l'ametlla, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
1: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel per si hi ha tempesta.
4: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
1: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
21: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
22: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
21: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que porta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
2: Notícies en xarxa.
1: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
23: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
1: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí els carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
24: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
25: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes, i nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem sempre legalment, a veure si l'Ajuntament recapacita, mitjançant també, perquè també tenim el suport del poble, amb les entrevistes que hem fet, que hem fet moltes entrevistes.
24: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
4: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
1: L'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
4: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
1: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del mascle cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
0: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
3: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
0: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del mascle cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
1: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
4: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
1: Allà hi tenim la Maria Sant Blas, a mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
8: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
6: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios Gabinet de Curiositats.
1: Gràcies, Maria, i ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
10: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
9: Què? Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
5: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... Porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí. Y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
9: En bàsquet, avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Esparts Uni Girona i el Manresa Femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
7: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Esparts Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
11: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
7: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Esparts Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
9: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Claqueta final!
5: Es una historia de traición, es una historia de abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has cambiado la cara, Tom, te ha molestado algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Cantar de camino al supermercado.
10: Ei, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
13: No, però... Bon dia, són 2:45.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
15: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
13: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
13: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
16: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i a més la por d'aquest segon desbordament.
13: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
13: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
16: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
13: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
2: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
13: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
16: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
13: La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Aquest divendres estava impresidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara. Al llarg de les properes hores, per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques, això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de 2:45.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
19: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
15: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
19: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
20: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cada un de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
19: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
13: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
0: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
21: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
13: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
16: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
16: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la fiscalia l'actuació policial.
18: Notícies en xarxa.
13: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres, molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
24: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
13: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
16: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Obrim plana econòmica, la inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
13: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
1: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
4: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
1: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
13: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat, i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
16: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
13: Canal T, Dani Camacho.
5: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però, molt allunyada dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
6: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts, i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
5: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
13: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
7: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
25: Tornem a estar en una

0: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló neixen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
1: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
2: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trapat, regidora de Cultura de Calafell.
4: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval, cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
3: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
0: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
2: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
0: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
2: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
5: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
6: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
5: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.

0: abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
1: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
2: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
1: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
2: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva, això era ajudar al pròxim.
1: La ruta del moviment espiritista Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
0: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
3: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Athletic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
4: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
3: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà el Girona, serà a Montilivi a 2:15 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Azà.
5: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Cámara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Trita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Cámara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava al moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter, clau en les eliminatòries prèvies, va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
3: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet avui, es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperon i Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espar Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
7: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando empezar a jugar. Sé que no, son días que notas falta de ritmo, bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
6: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilion.
3: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. aquesta tarda. Semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i Sala 5 Martorell Barça. Demà la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts UBAE. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
0: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir els boscos és un acte de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, recordem-ho, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha reconegut, ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada.
3: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán, ustedes son tan conscientes como yo, de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
1: I la inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa al 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC. L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma, la xifra suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. I les banderes de l'Ajuntament de Torelló onegen des d'avui a mig pal i també ho faran demà dissabte. El consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí de Torelló després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. Els Mossos van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors d'aquesta agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança. I acabem parlant del Barça. Líder ja de primera, els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició més va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa. Are you ready to get on down to the funky disco sound? Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí. 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: María Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Hot Dance 80. Avui ens dedicarem a punxar i a escoltar mashups. I això què és? Doncs mashups són agafar dues cançons que fagin acompassades i que sembli que és una cançó quan realment n'hi ha dues o més. Avui farem un programa en el que escoltarem mashups d'un DJ italià que es diu Paolo Monti.

primer mashup que hem escoltat, la música és de Phil Collins, In the Air Tonight, i a sobre ha fet el mashup amb aquesta cançó d'Adele, Set Fire to the Rain.

Des de Hot Dance 80, la música de Jesse i de Rod Stewart. Això són mashups del DJ Paolo Monti.

I ara ha agafat aquesta cançó de Rod Stewart de finals dels 70 i ha fet aquesta versió en trance, en trance, Do You Think I'm Sexy?

podia fer a finals dels 80s amb un magnetofon de bobines. El que es fa al segle XXI, agafant la base del Frankie Goes to Hollywood, quantes cançons hem escoltat? Avui a Hot Dance 80 estem fent un repàs a la música dance dels 80 mitjançant els mashups del DJ italià Paolo Monti.

Recordo, estàs escoltant Hot Dance 80, el programa de dècades anteriors que et punxem música dance dels 70s, 80s i 90s. Avui estem fent un repàs a les produccions de DJs que fan coses meravelloses.

I estem a la festa Forever 80 amb la música de la Sandra i Maria Magdalena. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que et punxem tot el que era actualitat a les pistes de ball als anys 80. Ara l'escenari de la festa Forever 80 a Moscou, Opus i Life is Life.

La música dels 80, Hot Dance 80, grups com Alpha Bill, La Sandra, Opus, Bananarama, Rick Astley. Ara és Bananarama i She's Got It.

Hot Dance 80 et presentem sempre la música que funcionava a les pistes de ball, i avui, doncs mira, ens han trobat aquesta actuació a Moscou de Forever 80s.

When Love Takes Shotgun, David Guetta and George Ezra. Aquest és un mashup que va fer el Paolo Monti el 2019 i anem ara a escoltar un altre de Madonna i Trams.

Silvio Calla, en què agafen el tema Music de la Madonna i el disc Inferno de Trams. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el programa dance de dècades anteriors que et presentem coses potentíssimes dels anys 70, 80 i 90.

Des de Hot Dance 88 estem presentant Mashup Remix, l'actuació en directe a Moscou de Forever 80 i mashups, molts mashups fets per al Paolo Monti, tot i que també hem punxat alguna cosa d'altres DJs. Recorda, estàs sintonitzant a la teva emissora preferida, Hot Dance 80, el programa Dance de dècades anteriors. I ara anem a veure què anem a fer, què anem a fer. Modern Talking i Michael Jackson. Va, vinga, anem a escoltar un mashup de Modern Talking amb el rei del pop, el Michael Jackson. Re, en uns segons, el teu programa Hot Dance 80.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Un robatori de cable entre Sagrera i Badalona provoca demores de 25 minuts a la R1 de Rodalies, segons informa la companyia. La circulació es manté limitada a 2 trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Massanet-Massanes. La incidència s'ha detectat cap a 3:15 de la tarda i afecta sobretot el tram Badalona i la bifurcació de la Sagrera. Personal de DIF treballa per resoldre la incidència i recuperar la normalitat en el servei. Més temes. Crida a la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat ahir al vespre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. Per la seva banda, el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
2: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
1: I es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixa a 3, això sí, els espanyols desapareguts. Les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
3: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada, doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar.
1: Encara a l'àmbit internacional, la mort del rei Harald V de Noruega als 89 anys era el monarca més longeu d'Europa, ocupava el tron des de 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica. I darrer apunt, perquè demà reprèn el servei de la línia 1 del metro a Barcelona entre Florida i Plaça de Sants després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà el servei, recordem que està des de, per aquestes obres de millora. El trànsit ferroviari està tallat des del dia 17.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Diumenge 6 de setembre, trobar la motera de Ve de Gust de Figueres. A les 9 del matí esmorzar i tot seguit ruta per l'Empordà per arribar a Terrades. Al migdia pica-pica i dinar amb carn a la brasa. Recordeu, diumenge 6 de setembre, trobar la motera a la cafeteria Ve de Gust de Figueres. Oberta a tot tipus de motos i trails. Per més informació, truqueu al 606-33-71-41 o al 972-50-07-51. Trobada motera de cafeteria Ve de Gust de Figueres. Estem al carrer Empordà 74 de Figueres.
2: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
3: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
2: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
3: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
2: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
3: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
2: I els divendres, de DJ.
3: I esperem! El teu futur comença amb una bona decisió.
2: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
3: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
2: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
3: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.

Molt bones, família. Benvinguts a aquesta, la darrera setmana del mes d'agost d'aquest 2026. Benvinguts a la repassada que fem habitualment a la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, com de costum, com cada setmana, dues horetes amb la millor música i el més actual del moment. Seran 120 minuts per gaudir-ne, per disfrutar, per passar-ho d'allò més bé. Qui us parla, que estarà amb vosaltres, en Lluís Guerrero. Molt benvinguts un cop més. I com sempre, començarem parlant de les novetats de la setmana. Aquestes propostes que volen formar part de la llista. I després repassarem la llista completa, del 30 fins al número 1. I com deia aquell, here we go, comencem.

0: comencem amb les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat a la porta Ariana Grande del seu darrer 33, Like I Do.

Ariana Grande, que ha tret un nou 33, un nou llarg aturada carregadíssim de bones propostes. I aquesta és la primera que s'ha estret en format senzill. Canviem d'estil i ens anem a escoltar la nova de Alesso. Smoke Machine. Lights low and they turn green. Give it to me now with the smoke.

Música més forta, més pujeteta de revolucions, aquesta nova de Alesso, Smoke Machine. I la tercera novetat de la setmana arriba automàticament d'abans de Becky G.

0: La Becky G, que també estrena novetats, ja ha tret un pilot, i aquesta és la principal, Automático. Les novetats de la setmana. I de la setmana, també, com no, els que se'n van.
1: Surten de la llista.
0: Dues sortides aquesta setmana. La primera...

David Guetta a la producció i amb la veu la Sia i la música d'Afrojack. Awake Tonight. 18 setmanes a la llista, marxen des del 30. I nova proposta que també marxa és aquesta altra. Ozuna, una aventura.

0: El límit de la locura, marxant des del lloc número 25, aquesta proposta d'Ozona. Esclar que sí, sona la ràdio, sona la Vilafant FM, la teva música. Hem repassat les novetats, hem escoltat les dues propostes que ens abandonen i ara què queda? Pues repassar la llista del Top 30. I com és ben normal, començarem des del 30.
1: Número 30.
0: Chica 305.

0: l'estiu a Ràdio Vilafant.
1: Número 29.
2: I ells amb el 29 hem pujat un esgraonet i ens anem a escoltar a Chainsmokers All the Time.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 28.
2: Seguim escoltant bona música i canviem d'estil perquè arriba el Zizi, la proposta de Omar Kurz. Novetat a la llista.

0: la pregunta, hi ha flow o no hi ha flow? Ozuna, Omar Kurz, novetat a la llista, el Zizi. A veure les votacions que decideixen, però de moment ha entrat amb força bon peu des del lloc número 28 de la llista.
1: Número 27.
0: Aquesta la coneixes, que té ritme i enganxa moltíssim. La Graciosa és la proposta que porta 15 setmanes a la llista de Quevedo i Elvis Crespo.

0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Número 26.
3: Des del 26 comença a sonar Silver Panda, potser el nom no te diu res. Si te dic que ve acompanyat amb la producció d'Armin van Vuuren, la cosa comença a millorar. I si a sobre te dic que la cançó versionada és l'Enjoy the Silence, què et sembla? Pot ser tot una canya, no?

0: És el track, és la música, és el so estrepidant de Silver Panda i Armin von Buuren amb aquesta nova remescla de l'Enjoy the Silence. Com dèiem, això arribava al lloc número 26 de la llista del Top 30. Vinga, som-hi cap al 25 amb una que també fa tremolar.
1: Número 25.
2: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Maluma i Ryan Castro, Pala Seca, sonant a la llista del Top 30, lloc número 24 aquesta setmana. És una peça musical que porta 17 setmanes a la llista i la setmana passada estava el 19, baixa en picat, doncs, aquesta setmana. Continuem cap al 23.
1: Número 23.
0: I en el 23 continuem amb molt d'amor, molt de carinyo. Nicky Jam, con amor, li acompanya Isaac.

0: La proposta de Maisa, Quiniqui Jam, Con Amor, con molt de carinyo, arribant aquesta setmana i col·locant-se directament al lloc número 23 de la llista. I ens anem fins al 22 perquè aquest el reconeixes segur que segur.
1: Número 22.
0: Es tracta de Shakira, amb Burna Boy, el Dai Dai.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: Maria. Let's go! La cançoneta de Shakira Burnaboy, Dai Dai, cançó que quedarà per a la posteritat d'aquest passat i darrer mundial de futbol. Cap al 21!
1: Número 21!
0: Joel Corry entrava en llista la passada setmana. El seu track s'anomena Whisper, segona setmana que ens fa costat.

0: Non-stop music, music, music.
1: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero. Número

0: Així és aquest Bizarrap de My Towers que ens acompanya directament des del lloc número 20 de la llista del Top 30 i ens arriba una novetat molt canyera a la llista.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.

0: Molt bon ritme, aquest tal Tuyu que ens acompanya per primera setmana entre com a novetat en el lloc número 19 de la llista aquí a Vilafant FM. I continuem amb més canya de la bona. Saltem fins al 18.
1: Número 18.
0: I arriba Jason Derulo amb el Mi Chico.

0: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
1: Top 30 amb Lluís Guerrero.
2: Aquí estem per oferir-te la millor música de l'Empordà, la millor música del món, sonant i repassant la llista del Top 30. Gaudíem de la música de Jason Derulo i la Melody amb el seu Michiko, i ens anem un escalonet més en l'aire fins al 17.
3: Número 17.
2: És My Mind, la nova proposta de Tu Jamo.

0: No em diguis que això no sona fort, tu, I'm on my mind. Va camí de pujar-hi més en l'aire encara la llista. Aquesta és la seva novena setmana que ens fa costat. I ens aixequem ara mateix per gaudir de la música d'estiu 22.
1: Número 16.
0: Amb el Xiringo.

0: Així és com sona l'estiu 22, Enrique Méndez, el seu El Xiringo. I ens anem a una de les cançons que va entrar en llista la passada setmana, justament en el 15.
1: Número 15.
0: A la meitat, El Baifo, Quevedo.

0: En el Atlántico, Quevedo cantant a la seva terra. El Baifo sona des del lloc número 15, justament a la meitat de la llista aquí a Vilafant FM. I saltem fins al 14.
1: Número 14.
0: Amb aquesta posició número 14 ens arriba la Maria Becerra. Que ganes de comerte.

0: Amb aquesta veu, Maria Becerra, que convida a ballar i fer-li costat, i ens diu que tiene ganes de comer-nos. És com un peix. Ens anem a la posició següent de la llista.
1: Platja, piscina, sol i Ràdio Vilafant. La combinació perfecta.
0: La bona música acompanyant-te amb aquest estiu carregadíssim de calor. Sort que les temperatures han baixat una mica, però hi tornen a pujar. Això no pararà.
2: Número 13.
0: Jay Weller, de Lejitos.

0: Jay Weller, que sorprèn amb aquesta de Lejitos, una proposta que quasi va arribar a ser número 1 de la llista i que aquesta setmana ja ens acompanya des del 13, fa 12 setmanes que ens acompanya, i el tanto que baixa des del 2. Lejitos s'ha quedat. I ja ens anem fins al 12.
1: Número 12.
0: Reels B, ¿quién te ve? ¿Quién está a tu lado y quién te quiere de verdad?

0: Reels B amb el seu Quien TV sona directament aquesta setmana molt ben col·locat, tot sigui dit, i ho fa des del lloc 12. Ens anem un xic més en l'aire al lloc número 11.
1: Número 11.
0: El ritme, la música de Quevedo, el golpito.

0: Vale.
1: Ese golpito, Casona de Quevedo y nueva línea al golpito. Base número de la llista, la mica a mica va a perder en posicions i aquesta setmana, pues, Tuita es col·loca directament en el 11. Cap al 10.
2: Número 10.
1: Siderland, de mica en mica, com aquell que no vol la cosa, va pujar en posicions i es va acostar més al número de la llista.

tu. La proposta que sona directament de Sunderland, des d'aquest lloc número 10 aquí a Vilafant FM.

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Número 9.
2: I ahí som en el nou amb J Balvin, que sona amb aquesta meravella, Una a la vegada.

0: Estan tot aquest J Balvin en Ryan Castro, una a la vez, com dèiem, des de la posició número 9 aquesta setmana. I ara ens anem fins al 8.
1: Número 8.
0: Omar Kurz, el seu Coco.

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: Continuem, ens acostem cada vegada més al nostre número 1, ja hi som en el lloc número 6, portem una hora i 28 minutets de programa i ara mateix comença a sonar La Setmana, una de les meravelles de Manuel Turizo i Elena Rose, que darrerament està triomfant moltíssim, està pujant molt ràpid i s'acosta cada vegada més al número 1. Porta 18 setmanes a la llista i és aquí com sona.

0: Que setmanita! La darrera d'aquest mes d'agost, que ha sigut molt, molt calent, i amb aquesta temperatura tan alta ens ha acompanyat. Ja s'acaba l'agost, comença el setembre, com aquell que diu d'aquí no res, però tranquils, que diuen que encara continuem patint més calor. Això sonava directament, com dèiem, en el lloc número 7 de la llista del top 30, l'Arena Rose, que deixa pas en el 6.
1: Número 6.
0: I què arriba en el 6? Loco Loco, de Gordo.

0: Tú me tienes loco, roco, loco, loco. La música i el ritme de Gordo. Déu-n'hi-do com ha triomfat aquesta cançoneta en 8 setmanes. S'ha col·locat en el lloc número 6 i té tendència a continuar amb aquesta posició almenys uns dies més, perquè les votacions l'estan deixant clavat.
1: Número 5.
0: My Towers, una de més. Aquesta sí, aquesta ha pujat força aquesta setmana.

0: track de My Towers, una de més que deixa pas a l'antic número 1 de la llista. Sí, sí, diguem antic perquè estava la setmana passada capdavanter i ara cau fins a aquest lloc número 4.
1: Número 4.
0: Sabrina Carpenter, Madonna, Bring Your Love.

0: Continua siguent la reina del pop, la Madonna. Aquesta vegada es fa acompanyar per Sabrina Carpenter amb el seu Bring Your Love, que cau des del lloc número 1 i es col·loca en el 4. 12 setmanes fa que ens acompanya.
1: Número 3.
0: Ana Mena, Lola Indigo, Patito. Patito.

0: Un amunt, pujant del 4 fins al 3, Anna Mena i Lola Índigo, el seu petit ova, que en 8 setmanes es col·loca número 3 de la llista.
1: Número 2.
0: Lucho, Lola Índigo, el bachatón.

0: Bachatón Lucho en companyia de Lola Índigo es col·loquen en el lloc número 2, pugen des de l'11 5 setmanes a la llista del Top 30. I és el moment, arriba el nostre número 1 de la setmana, el capdavanter de la llista. Tot preparat per conèixer, desvetllar qui ocupa aquesta setmana aquesta posició?
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Molt fàcil, 5 setmanes enrere estava a punt d'aconseguir-ho. Porta 12 setmanes a la llista, puja des del 5, és Hagel.

0: I com d'acostum, després de conèixer el nostre número 1, anem a fer la repassada de les 10 primeres posicions. I en aquest lloc número 10 es troba Sidderland amb el seu tu-tu-ru-tu-ru-tu-ru. Porta 9 setmanes a la llista i repeteix la mateixa posició. En el lloc número 9, Omar Kurz amb el seu Coco, va estar número 1 de la llista. Ara ja que fa 13 setmanes que ens acompanya, arriba al lloc número 9. En el 8, J Balvin, Ryan Castro, un a la vez, 14 setmanes a la llista. Amb una miqueta més, en 18 setmanes, en el lloc número 7 de la llista, Manuel Turizo, en el Rose, la setmana. Loco Loco, des del lloc número 6, Gordo, 8 setmanes a la llista. Des del lloc número 13, saltant fins a aquesta posició, número 5, My Towers, un a la más. En el 4, baixant, caient des del lloc número 1, Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. 12 setmanes a la llista. Amb 8 setmanes a la llista, Petit Oa, Ana Mena, Lola Índigo, quin duet. Pujant de l'11 fins a aquesta posició, número 2, Lucho i Lola Índigo, El Bachatón. I en el número 1, capdavanter de la llista, acaba de sonar i ja el coneixes, és Hagel. 12 setmanes, pujant des del 5, Moving to the Sun. Tens un moment de parlar ara de les novetats a la llista, les noves incorporacions al Top 30.
1: Novetat a la llista.
0: La primera incorporació sona directament des del lloc número 28.
2: Número 28.
0: I es tracta de la proposta que ens fa Ozuna i Omar Kurz. És el seu Cici.

0: L'altra novetat, una mica més en l'aire, lloc número 19.
1: Número 19.
0: És la peça, la proposta que sona des del lloc número 19 de la llista. El Talk to You.

0: dues noves incorporacions a la llista del Top 30. I d'aquestes dues incorporacions a la llista del Top 30 també hem de parlar de les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera novetat, Ariana Grande, I Like I Do.

I amb això marxem, recordant el nostre número de la setmana, que és Hagel amb el Molt Interessant. Tornem d'aquí 7 dies, amb més canya, més música, més ritme, al vostre costat, des d'aquí, des de Vilafant FM. Ha sigut tot un plaer. Salutacions a Lluís Guerrero. A passeu!

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Au...
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Els veïns d'una finca afectada per l'esvoranc de l'L9 al Putxet amb 15 habitatges i local podran tornar a casa seva en un màxim de 6 setmanes, previsiblement a mitjans d'octubre. En canvi, els residents de les 3 finques restants, que sumen 18 habitatges i 7 comerços, hauran d'esperar fins a principis de l'any que ve. Així ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, en una atenció als mitjans abans de reunir-se amb els veïns.
5: Tenim dos escenaris, un d'unes 6 setmanes aproximadament, per la finca Teodora a la Madrid 5, on pensem que 6 setmanes, més o menys és mitjans d'octubre, podrà retornar aquests veïns, són 15 vivendes i un local comercial. En canvi, els locals i vivendes de Teodora a la Madrid 3, Rubinstein 2 i Rubinstein 4, aquest el retorn, ja parlem d'un període bastant més llarg, s'ha de fer totes les feines de consolidació del terreny.
4: El govern atribueix els terminis als treballs de la consolidació del terreny, com sentíem, i a la necessitat de retirar la tuneladora de sota d'aquests edificis. I gran acord de país per prevenir incendis en l'arrencada avui del curs polític amb una trobada a Os de Balaguer a la Noguera. El president Salvador Illa ha signat un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal, un acord que les diputacions han definit com a necessari, com a oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar. Lluïsa Moret és presidenta de la Diputació de Barcelona.
6: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos en un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
4: Precisament la campanya de la sega ha registrat fins al dia 15 d'agost un total de 36 incendis relacionats directament amb les tasques de recol·lecció de cereal, la majoria dels quals han afectat a camps de conreu i s'han aturat abans d'arribar a la superfície. La majoria dels focs han estat causats per màquines recol·lectores. I el centre de refugiats de l'Albert de Berga tancarà el proper 31 de desembre. La reducció de places d'acollida ordenada pel govern de l'Estat ha obligat a Creu Roja a ajustar els espais disponibles i s'ha descartat mantenir el centre. Qui s'ha pronunciat en contra de la decisió del sindicat CGT, que demana poder salvar-lo? El centre es va posar en marxa el 2016 per acollir refugiats provinent de la guerra de Síria, sobretot. En aquests 10 anys hi han passat unes 900 persones, que si han estat una majoria, la majoria una mitjana de 18 mesos.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
7: El teu futur comença amb una bona decisió.
8: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
7: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
8: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
7: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
9: Ruta 66.
10: Hola família, benvinguts a la Ruta 66. Aquesta setmana us portem un programa especial. Recorda que això és un espai radiofònic de música rock amb els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. 5 són els cognoms protagonistes d'avui. Però abans de començar, rep la salutació del nostre equip. En Marc es troba una setmana més a les vies de so i davant del micro en Pitu Dos Santos. Comencem amb Orbison.

California Blue és una composició de Jeff Lynne, Tom Petty i l'intèrpret Roy Orbison, un dels pioners del rock and roll. Pertany al disc Mystery Girl, un àlbum de l'any 92 amb col·laboracions tan importants com la de Albert Hammond, Mike Campbell, Damon Tench, George Harrison, Tim Burnett i Mickey Carey. Una altra de les cançons incloses porta per títol Windsurfer.

Devil's Radio és una de les cançons de l'ex-Beatle George Harrison de l'any 87, amb la col·laboració de Jeff Lynne al baix, Ringo Starr a la bateria i Elton John al piano. Per dir-ho d'alguna manera, el treball Cloud Nine pertany a l'última etapa del músic de Liverpool, quan es feia acompanyar de molts dels seus amics. L'àlbum inclou altres èxits, com aquest, This Is Love.

Continuem amb més èxits de George Harrison. Ara ens trobem al 1989. Conjuntament amb Tom Petty va composar la cançó titulada Cheer Down i va formar part de la banda sonora del film, aquí titulat com Arma Letal 2.

I Yu Suwal també forma part d'una banda sonora, concretament de la pel·lícula Hearts on Fire. L'intèrpret d'aquesta cançó també és el protagonista, Bob Dylan. Anem per una més d'estil rock del rei del folk americà. Aquesta és del 1990 i pertany a l'àlbum número 27 de Dylan, Under the Red Sky. El títol del track, Unbelievable.

L'any 2015 suposava el retorn de l'Electric Light Orchestra amb el 13è àlbum, o el que és el mateix, el retorn de Jeff Lynne i la seva creació. Dirty to the Bone, que hem escoltat, forma part d'aquest disc. El músic i productor, 4 anys més tard, el 19, tornava amb From Out of Nowhere. Entre les 10 grans composicions, hem triat aquesta, Time of Our Life.

Into the Great Wide Open, de l'any 91, és un dels tracks que forma part i dona títol al 8è àlbum d'estudi de Tom Petty i els seus Heartbreakers. El disc inclou el seu èxit mundial, Learning to Fly. L'especial d'avui de la Ruta 66 està dedicat a 5 cognoms: Orbison, Harrison, Dylan, Lyne i aquest últim, Petty. Suposo que ja ho teniu clar. Anem per un altre hit de l'artista de Florida. Aquesta és una composició del 94, You Break Me.

D.T. Wall, Traveling Wilburys. Els que esteu escoltant el programa d'avui, des del començament, segur que l'heu encertat. Hem escoltat a Roy Orbison, George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne i Tom Petty. I tots aquests sumen el següent, Traveling Wilburys. La banda que van formar l'any 88, quan van editar el primer àlbum en conjunt, Volume 1. Perquè dos anys més tard van treure el Volume 3, amb cançons com She's My Baby, amb la col·laboració a la primera guitarra del nord-irlandès Gary Moore.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí aquest especial Ruta 66 dedicat a cinc grans cognoms de la història del rock. Orbison, Harrison, Dylan, Lynne i Petty, tot un repòquer. Ens acomiadem amb un altre dels èxits en conjunt dels cinc artistes americans i britànics. Amb la cançó del 90 anomenada Inside Out, marxem. Com sempre, el jove mestre de les mescles que porta aire nou al programa, Marc de los Santos, al control de so, i a la redacció i micro, en Pitu, us enviem la nostra cordial salutació. Fins d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Siau!

0: Aquest estiu, les nits tenen nom propi.
1: Reset, el restaurant del Club de Torremirona, t'ha preparat una programació especial perquè gaudeixis de les nits d'estiu com mai.
0: Fins al 20 d'agost, cada dijous, vine a sopar i de 10 de la nit a 12, deixa't sorprendre amb la música en viu i els nostres deliciosos còctels.
1: I els divendres, la festa continua amb les sessions del nostre DJ perquè allarguis la nit amb la millor música i el millor ambient.
0: Reset, el restaurant del Club de Torremirona.
1: Aquest estiu, els dijous són de música en viu.
0: I els divendres, de DJ.
1: T'esperem!
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Regrets collect.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada de Balaguer a la Noguera i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal i prevenir incendis. A més, es compromet a triplicar la gestió forestal fins a arribar a una mitjana anual de 2.000 hectàrees. El president Salvador Illa reivindica que per protegir boscos és un deure de país i avisa contra el negacionisme climàtic.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
1: Precisament, Greenpeace ha advertit avui que l'escalfament global està augmentant el risc d'inundacions esllavissades i allaus a l'Himàlaia després de les greuades que han afectat el Nepal aquesta setmana. L'organització ecologista admet que encara és massa aviat per determinar quin paper ha tingut exactament el canvi climàtic en aquest episodi concret i apunta que les investigacions preliminars situen el col·lapse d'una glacera com a causa més probable. En tot, sosté que l'augment de les temperatures està transformant la regió i fent més probables aquest tipus de fenòmens i per això reclama les empreses de combustibles fòssils que contribueixin més a pagar els costos de la crisi climàtica. I avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible, permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. La jubilació flexible permet a una persona que ja té reconeguda una pensió contributiva de jubilació torni posteriorment al mercat de treball amb una jornada reduïda. A partir d'ara ho poden fer mitjançant un treball per compte aliena a temps parcial entre el 33 al 80% de la jornada ordinària i per primera vegada també les persones que són autònomes. I un jove excursionista de 26 anys ha mort aquest divendres en precipitar-se per una pendent de la zona de l'estany de Gemena de Dalt mentre feia la ruta de Caldes a Montbui fins a Besiberri, a la Vall de Boí. I un jove excursionista de 26 anys ha mort aquest divendres en precipitar-se per una pendent de la zona de l'estany de Gemena de Dalt mentre feia la ruta de Caldes a Montbui fins a Besiberri, a la Vall de Boí. Els bombers han rebut l'avís a 3:15 d'una excursionista que alertava que el seu company havia caigut a una zona de difícil accés i que no contestava. I ara, a les 7 de la tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval que se celebra fins diumenge, al nucli antic a peus del Castell de Santa Creu. És una de les cites més tradicionals del calendari i té un tret distintiu. Se celebra en els mateixos carrers del nucli antic on es feia durant l'edat mitjana.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ruta 66.
2: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.

0: Thank you so much.
1: FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: El Club del Country. Un programa que ha fet història. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida.
4: Ruta 66.
5: Una setmana més arriba la nostra cita amb la Ruta 66. Benvinguts, sóc en Pitu Dos Santos. Avui us portem un especial monogràfic dedicat a Jamie Richards, cantautor country de l'estat d'Oklahoma. En aquests moments és un dels artistes destacats del gènere Texas, on sovint triomfa a les llistes d'èxit. Però comencem amb el seu debut discogràfic de l'any 2002, amb l'àlbum No Regrets. Per encetar l'espai d'aquesta setmana, escoltarem el primer single, Don't Try to Find Me, i després una altra de les destacades del primer disc, anomenada Red River Run Around.

Jimmy Richards va néixer a Oklahoma i de ben petit tocava el piano amb la seva mare. Després, a la seva joventut, va començar a composar cançons d'estil country i a tocar en directe a moltíssims locals del seu estat. Als anys 90 va mudar-se a Nashville, la ciutat de la música country, a provar fortuna i va ser contractat com a compositor per altres artistes. Després d'anys de feina, va decidir marxar a Texas, on li van oferir enregistrar les seves cançons. I el segon disc va sortir l'any 2004, Between These Lines, amb tracks exitosos com Let's Call i Last Time Till Next Time, que tot seguit escoltarem. Per cert, un any després va venir de gira a Europa i va tocar en directe al desaparegut Festival Country Mr. Banjo a Terrassa, l'any 2005.

0: best time till the next time.
1: Ruta 66, l'artista de la setmana.
2: Avui el cantautor Jamie Richards i la seva discografia són els protagonistes de la Ruta 66. Ara ens trobem al 2007 i amb el seu tercer àlbum Drive. Curiosament, una de les cançons incloses, She Remains, és l'actual single a les llistes de Texas, degut a la seva reedició i incorporació al disc de Greatest Hits.

Doncs sí, segueixo a Jimmy Richards des de l'any 2005, quan em va impactar el seu concert aquí a Catalunya. Per aquest motiu, sempre estrenem els seus treballs aquí a la Ruta 66. Anem per un altre hit del 2007, Anyway You Want to Me.

Drive és fins al moment l'àlbum més destacat de la discografia de Jamie Richards, amb cançons en format de single que van entrar a formar part del top 10 de les llistes d'èxit de Texas, com aquesta peça, Back to Baby.

0: Ruta 66. Música d'arrel americana.
1: Aquesta setmana, el cantautor d'Oklahoma, però afincat a Texas, Jamie Richards, és el protagonista del nostre programa. Després d'anys composant per artistes de primer nivell com Kevin Fowler, Kim Mellons i Hal Ketchum, entre altres, va decidir enregistrar les seves pròpies cançons i així va debutar l'any 2002. Ara ens trobem al quart àlbum, Sideways, del 2010, amb cançons tan importants com I Can Party When I Need To i Rural Route.

0: Ruta 66. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre.
1: Continuem l'especial monogràfic dedicat als èxits de Jamie Richards, reconegut cantautor country afincat a Texas, i que seguim des de l'any 2005. Ara ens situem al 2013 amb el cinquè àlbum d'estudi, que inclou grans composicions com aquesta, She's a Gold, That's Beer She's Drinking.

All About the Music és el títol genèric del cinquè disc de Jamie Richards, potser el que ha tingut més ressò a les emissores de gènere country de Texas i altres estats. El treball conté un munt de singles i aquest concretament va arribar al número 1 de la Texas Music Chart, Never Gonna Hear It From Me.

Més de 100 concerts a l'any té Jamie Richards com a mitjana i de tant en tant creua l'Atlàntic per venir a Europa. Anem per un altre track del seu cinquè àlbum, Older the Ball.

0: Costa 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat.
1: I ja a la recta final repassem l'últim treball de Jamie Richards. Es tracta d'un recopilatori d'èxits, però també inclou quatre noves cançons. Una d'elles és aquesta, I'm Not Drinking, que ja és número 1 a l'estat de l'estrella solitària.

Letters and Greetings és el nom d'aquest recopilatori que va sortir ara fa dues temporades. De moment, és el més nou del cantautor d'Oklahoma fincat a Texas des de fa molts anys, Jamie Richards. Una altra de les cançons inèdites d'aquest àlbum va aconseguir ara fa uns mesos el pòdium de les llistes d'èxit. Parlem de Second Hand Smoke.

0: Ruta 66.
1: Fins aquí l'especial monogràfic dedicat a Jamie Richards i els seus èxits country. Amb una cançó més del seu últim treball, que també ha sigut número 1 a les llistes de Texas, marxem. When You Love Somebody s'anomena. Ha sigut un plaer. Ens retrobem d'aquí a 7 dies aquí a la Ruta 66. Soc en Pitu Dos Santos. Siau.

0: presentat per Josep Maria Forado.
1: Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. En l'edició d'avui ens anirem fins a Múnich amb la història de la música dance. Des d'aquella ciutat alemanya ens arriba Fancy. I després, la resta del programa de Hot Dance 80, doncs escoltarem èxits dels 70, 80 i 90, com fem sempre, que varen ser èxits arreu del món, i altres que no varen ser tan d'èxit, però que és important recordar. Fancy va néixer a Múnich el 7 de juliol de 1946. Nascut com Manfred Alois Seigelt, és un cantant i compositor alemany popular sobretot a mitjans i finals de la dècada dels 80. La seva mare és alemanya i el seu pare és d'un poble d'Extremadura que s'anomena Villafranca de los Barros. Així doncs, estem amb un intèrpret que té doble nacionalitat, nacionalitat espanyola i nacionalitat alemanya.

dels seus grans èxits va ser Bolero, que aquí a Catalunya va crear fins i tot una saga de megamixos, el Bolero Mix.

A finals dels 60 fou invitat per Peter Meisel, l'antic jefe de Hansa Records de Berlín, per realitzar unes gravacions a l'estudi. Allà estava George Moroder, un jove productor que també feia cors amb quatre de les seves cançons. Va quedar molt impressionat per les habilitats de George Moroder, que va treballar amb ell amb cançons com aquesta.

En la Unió d'Estudis Múnich Solent, en cert sentit, un estudi alternatiu a Musicland va produir després versions gravades, les quals es varen publicar a Hansa Record a nivell internacional. Pastime, Paradise, To Love Somebody, The Son of Hockey i Holterstram, amb Sabine Souvan, el disc Millie to the Music Hitmakers. Va produir el grup Silver Convection amb la cançó Fly Robin Fly, i en Frank Farian, The Bonnie M, el Daddy Cool, entre altres. Anem a escoltar el seu China Size.

benvinguts, benvingudes a Hot Dance 80. Avui a la història de la música dance, el protagonista ha estat Fancy. I ja que hem començat amb Italo Disco, amb Italo Dance, Spaghetti, com li vulgueu dir, seguirem en aquest estil musical art de la mà de Savage amb el seu Don't Cry Tonight, no ploris aquesta nit, des del seu àlbum

I després d'escoltar el Don't Cry Tonight de Savage, anem a escoltar, estem escoltant més ben dit ja, Mandoki Soulmakers. Això és Corea. I està sonant ja a la teva ràdio, al teu Wallman. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa de música dance dels anys 80 i 90 i també quelcom dels 70. Escolta, la millor música dance.

la música Italo Dance és originària d'Itàlia, però se'n feia a França, a Alemanya, en aquest cas des d'Hongria. El nostre país se l'anomenava Sabadell Sound, i és que hi havia intèrprets del Vallès, sobretot occidental, que feien música dance, i en que encara ho en fan. I n'hi ha intèrprets nous, com el Raúl Olivares, en Mod One. Però això en parlarem en unes setmanes, perquè estem preparant 10 programes especials per la temporada d'estiu. Volem tenir convidats en Mike Platines, que ja ens ho ha confirmat. Volem parlar de Sabadell Sound, volem parlar de diferents coses en el vostre programa dance de dècades anteriors. Això és Silent Circle i això és Touching the Night. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80. I si ens vols fer alguna petició, envia una nota de veu al 626 440 111.

el proper a trepitjar la pista central de Hot Dance 80, que està a sac de gent, va fent pas, va fent camí cap a l'escenari per interpretar-nos User. Estem parlant d'Eddie Huntingdon, que ens arriba des del Regne Unit. Un home que va néixer el 29 d'octubre del 65.

Sabadell Sound, i que hi ha un intèrpret de l'Italo Disco New Generation. Ell és en Raúl Olivares, nom artístic Mod One. Ens acompanya amb la Lian Ross i Melodies of Freedom.

I després d'escoltar en Raúl Olivares, Mod One, amb la seva gran companya, anem a escoltar la música de P-Lion i Happy Children.

I seguim amb més històries a la pista central de Hot Dance 80. Ara anem a escoltar un mashup d'una cançó de Dua Lipa i Madonna.

recordo, notes de veus al 626-440-111. Ens pots demanar quelcom de música dance dedicada als 70, 80 o 90. Mashups, megamix, el que vulguis. 626-440-111.

sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

0: sí, aquí hem volgut escoltar el mashup de la Dua Lipa amb la Madonna. Es pot barrejar coses com també el pop. En aquesta ocasió és un mashup de Michael Jackson i Phil Collins.
1: Goody Two Shoes, Betty by Bo's time again. Good night, honey.

Us he dit una mentida. És que aquí a l'ordinador posava Phil Collins, però això no és Phil Collins, és Genesis. És un tema de Genesis, a Land of Confusion. Recorda, estar sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, en el que escoltem cançons dels 70s, 80s i 90s. I mashups, remix, el que faci falta. I és que per moure el cos podem escoltar i ballar cançons actuals, però en bases dels 70s, 80s i 90s.

0: la música feta per un intèrpret català que també estava dins de l'apartat Sabadell Sound, Alan Cook. Des de la província de Tarragona, passat per la batedora d'en Jordi Carreras.
1: Soc el Jordi Carreras i envio una forta salutació per la gent que escolteu el programa Hot Dance 80 presentat pel Josep Maria Jurado. Que duri molts anys i sempre molta força a tota la gent que ens encanta la música dels 80. Escolta

una cançó que originàriament no hi cabria, Hot Dance 80. És la música de Tequila i Salta, passada per la batedora d'en Jordi Carreras. Han passat per la seva batedora, l'Alan Gu, que hem escoltat, el Wang Chung i Silver Pozzoli, aquesta cançó de Tequila, i no m'atreveixo a posar el Miguel Bosé. A veure si un dia enganxem en Jordi Carreras i ens explica una mica la seva vida, perquè és un home polifacètic. Locutor de ràdio, DJ, professor de DJs, es passa mitja vida a Barcelona i l'altra mitja se la passa a Egipte. Tenim d'enganxar-lo un dia que passi la mitja vida a Barcelona i poder parlar amb ell tranquil·lament de la seva trajectòria musical, perquè, com he dit, és molt completa.

La música de Kano, un intèrpret, capin més coses, però aquest és el seu One Hit Wonder. Un home que ens va estar fent ballar durant molt de temps i escoltarem ara una altra cançó que també ens farà ballar. És originària de Herbie Hancock, un músic de jazz

estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors, 70s, 80s i 90s. I avui doncs estem posant remix i versions de cançons d'aquella època. I és que la cançó que estem escoltant és originària de Herbie Hancock, un músic de jazz. Però es va atrevir amb el món de les discoteques i algun digi doncs es dedica a fer remix de cançons com aquesta. I ara anem a escoltar un remix d'un tema clàssic funk que sona així de bé. És l'Everybody Dance, Bernard Edwards i Nile Rodgers, el Chic, passat per la batedora d'en Carlos Vargas.

Qui no coneix la música de Bernard Edwards i Nile Rodgers, els Chic? Avui te la punxem aquí, a Hot Dance 80. I acabarem aquesta edició del programa d'avui escoltant una cançó que ens porta més i més a la temporada d'estiu. Una forta encaixada que us hem estat acompanyant durant aquests minuts. Des de la producció, la Susi Bautista. Des de la coordinació tècnica i musical, Barbara Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, Josep Maria Jurado.

l'actor, tramen un plan, el florista i la ciclista.

entre mi almohada y la soledad.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.